l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: cuinat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
2: Oi, tant, ara et passo el contacte.
3: Museu Particular, capítol 10. El Consolador.
4: Hola, Àlex.
5: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
4: Som-hi!
3: Museu Particular.
5: Doncs avui ens tocarà això, parlar del Consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin. La gent sabi que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs efectivament el sexe és inherent a la condició humana en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i per tant motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no? Les mans, fins a objectes, no? O artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals. Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra o l'exemple, no? Sempre si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra sí. Banda, ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això és...

0: com a analment, és indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a la no, a les dones, aquest consolador, no? Aquesta ai, consolar, sí. No, de la falta d'un home, amb aquesta joguina, no? Tot i això, no, que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de falus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot com a mínim es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia tenien molta fama aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio això i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
1: Sí, és que ara no m'ho esperava això.
0: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet surten retratadíssims aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no, de figures vermelles, no, aquests vasos típics grecs que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant el segle VI, el segle V abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat en alguns casos mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina. No, que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no, que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no, i que aquest malestar, no, acabava derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena de d'estris, no, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un al Regne Unit, es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II. I una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, una vinculada d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no, d'ivori, de fusta. De fet, a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no, per tal que fos, doncs, més còmode, i li feien, doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no, l'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava, pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre, doncs, aquesta llavor, no?

0: Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
1: Intueixo que no.
0: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim, tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum Alfoder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
1: Per favor, els catalans amb els seriosos i treballadors que som.
0: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
1: Oh!
0: I com et dic, del segle XV, per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que
1: fantàstic.
0: En aquest cas, sempre al capdavant, doncs com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer, que parla també de salut sexual, que parla de afrodisíacs, hi ha receptes, mm-hmm. per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el gudomassí.
1: Gudumassí.
0: Tu diguis així en rotllo un pan ASMR, saps per què?
1: És que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
0: bueno,
1: però
0: sí,
1: no va per aquí,
0: no,
1: em penso,
0: no. Vale. Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el terme cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir gudumassí.
1: Quina meravella.
0: I fins i tot queda com a... No, com a, no sé, com... com a més seriós, no? Més
1: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
0: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar, és una tècnica també de treball del cuir, el gudumassil. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
1: Meravellosa, gudumassil.
0: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè no, per dins ja teníeu aquesta, no, aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges,
1: no? Sembla una feinada física insuportable.
0: Bueno, n'hi va haver un, no, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, cap al 1880, aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina, al principi només a les clíniques, no hi havia, i de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa, però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902 es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no, com la rentadora, per dir alguna cosa, no? Però a partir del 1952 l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom sabia, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una, no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? Un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
1: va pel camí.
0: És en moltes cases, sí, sí, efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no? Un cert tabú, no? Encara poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressar amb altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, hi havia alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs. A Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. A les Maldives també estan prohibits. I també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten... tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les. A més, no pots anar amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma, o sigui, no pots tenir 7 tites, perquè no pots tenir 6,
1: però pots tenir 17 escopetes.
0: Exacte, però pots tenir 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
1: Sí, no hi vam anar?
0: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tingués la llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins els campus universitaris, inclús dins de les classes.
1: Però
0: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir Cocs, no Glocks, és a dir, Tites, no Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma. La gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs d'evidenciar aquesta, no? Aquesta incongruència del sistema, de poder portar una arma dins d'una classe universitària però no poder portar una titola de goma.
1: És ben bé que si en algú són bons els americans en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
0: Cocs, not clocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art, perquè clar, no ho hem fet mai tu i jo junts, res. Ara això ara sona com que es pot llegir de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella dels no rondes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la companya, què vols que et digui? No, però he pensat, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, vale, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica el consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015, però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica va ser, és que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies que es deia Sex també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor. Hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta a la E per al contingut explícit. Doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no? No es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc., i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar el MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no ho sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una m'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar, i sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet? S'hagués
1: col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual o menys destresa,
1: o amb algú més sapastre,
0: o amb algú més sapastre,
1: que és molt possible,
0: doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia, perquè bàsicament ho vaig llegir així tal qual, el que diu és que el cos el que es fa és es fa mandrós. Llavors, doncs, perquè m'he d'esforçar si hi ha una màquina,
1: s'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: Profita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va d'això, tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula, i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet, però en qualsevol cas la deixem anar. Clar, al final la histèria, i una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era, és a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir la Elena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño. Llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, vale? Perquè a més és que crec que s'entén molt bé. Diu: El saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant, com mutant són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro me come el coño és un espai obert per pensar a través de la paraula dita i col·lectiva tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. A què s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria, que perquè ho sàpis, que jo també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent, i vam descobrir amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps? Vale. Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata que havies de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no vols, volia no? dir així de greu, però sí, mare per aquí anava la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, estocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època estava com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa super maco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre, i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: Aurora Bertrana és coneguda per ser filla de Prudenci Bertrana i pels seus llibres de viatges, una dona amb empenta, les idees clares i agosarada. A Maria Àngela Vilallonga i Vivas, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, farem un petit recorregut per la vida i obra d'aquesta escriptora i aventurera.
3: Si es va escapar de casa per anar a veure el mar, sí, i la van trobar al final. Ella era una aventurera, ja de petita, sí, com bé, molt bé dius, ja va començar a escriure molt de petita també. Als 6 anys ja va fer un poema declarant el seu amor per Catalunya. És a dir, que l'Aurora Bertrana, que coneixem tots, ja despuntava els inicis de la seva infantesa i adolescència. Va néixer a Girona, va néixer en una casa en la qual hi havia un pare que era escriptor i, per tant, ella vivia tot allò que el pare feia, escriptor i pintor. Les dues variants de Prudenci Bertrana, en totes dues va sobresortir, s'han de tenir presents, també, I en una família que la van poder portar a col·legi, ella volia escriure, amb aquesta falera que ja va començar a mostrar de ben petita, però el seu pare li va dir: em penso que més val que no escriguis i que et dediquis a una altra cosa. Però ella era creativa i llavors la van orientar cap a la música i la van portar al conservatori a Girona, i com que realment li agradava, va anar cap a Barcelona a estudiar també al conservatori. A l'escola de Joan Llongueres va anar a estudiar a Barcelona, sí, que tenia relació amb l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra, de Suïssa, i això va ser un punt important en la vida de l'Aurora.
1: Sortir de Girona per estudiar en una època on les senyoretes tenien la vida molt encaminada sota uns cànons socials estrictes ja era tot una revolució.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Quan va començar a estudiar a Barcelona, ella explica les seves memòries que la gent de Girona deia: oi, aquesta noia tan joveneta, que agafi el tren i vagi a estudiar a Barcelona. Això era una mica escandalós. Però ella ho va fer i hi anava dues o tres vegades a la setmana i no passava res. Ella contentíssima de sortir de casa i de conèixer altres mons. Però quan va dedicar-se plenament a la música, llavors ja va viure a Barcelona. Després la família també s'hi va traslladar. El pare tenia problemes a la ciutat de Girona, el van acusar injustament, el van portar a la presó, no va ingressar, va poder sortir, però llavors no se sentia a gust a Girona i van anar a viure tots a Barcelona. I a Barcelona ella ja va crear una orquestra de senyoretes i tocava els vespres i al carrer Conde de la Salto en aquells moments,
1: De Girona a Barcelona. Però a Aurora el món ja se li començava a fer petit.
3: No estava pas prou contenta de ser a Barcelona estudiant, sinó que, com que tenia la possibilitat d'anar a l'Institut Dalcroze de Ginebra, va intentar de fer això. A l'estiu tocava en uns hotels d'aquells dels Alps, que tenen una orquestrina, i hi havia un trio de senyoretes, que era ella i dues noies més, i tocaven en un hotel a Murren, per exemple. Va fer diners, va poder pagar-se els estudis a l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. I de moment ens aturem a Ginebra, que ja és molt, no?
4: És que esclar,
3: però tot, més enllà.
4: Sí. Tot el que va fer ja de joveneta,
3: sí, és el que després,
4: és el que diem, no? Ja aquesta primera empenta, sí. I després va viure una vida, jo penso que una vida fascinant.
3: Sí, i tant. Sí, intensa, apassionada i fascinant, sí.
2: Veus indispensables.
5: Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà no era únicament el mètode Dalcroze, era l'amor al món inconegut. La curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums. Memòries fins al 1935, d'Aurora Bertrana.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana.
1: A Ginebra, Aurora Bertrana escriu els seus primers textos, que seran publicats a La Veu de Catalunya l'any 1924.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Llavors, a Ginebra, justament, va pensar que podia escriure les seves impressions d'una estudianta a Suïssa i enviava articles que se li publicaven a Catalunya que es titulaven així, Impressions d'una estudianta a Suïssa. Era una època molt reculada, que les noies no anaven a estudiar a Suïssa. Bé, també tenim altres experiències d'altres persones que van estar a Suïssa, però ella va pensar que aquell món de Ginebra i de Suïssa era molt diferent del món que havia deixat a Barcelona. De manera que va decidir escriure les seves vivències i són els primers articles que va publicar, aquests, els 7 articles sobre la seva estada a Suïssa. I això ja era la gota que després va continuar creixent.
1: És a Suïssa on coneix l'enginyer elèctric Denis Chauffat, o Monsieur Chauffat, tal com l'anomenava sempre, amb qui contrauria matrimoni. S'obria, per Aurora Bertrana, una nova i esplèndida etapa.
3: Perquè a Suïssa ella va conèixer un enginyer, Monsieur Denis Chauffat, amb el qual es va casar. Van venir en moto des de Ginebra a comunicar que es casaven els seus pares a Barcelona, en moto. I es van casar, sí, sí. Es van casar, tots dos els agradava sortir, anar de viatge, i llavors Monsieur Chauffat va tenir la possibilitat d'anar a muntar unes xarxes elèctriques a Papeete, a Tahití,
4: aquí al costat.
3: Sí, a la Polinèsia Francesa, exacte, a l'altre cantó del món. I Aurora Bertrana va dir que sí, de manera que se'n van embarcar tots dos en un vaixell i se'n van anar cap a la Polinèsia. I allà hi va viure 3 anys. Com que ja havia començat a escriure les seves impressions d'estudiant a Suïssa, la Polinèsia era un món molt més exòtic, molt més diferent i molt més allunyat del món de Barcelona. De manera que va pensar que podia també escriure les seves impressions, les seves experiències de la Polinèsia. I així va començar a escriure els articles de la Polinèsia. Ella va estar a la Polinèsia del 26 al 29 i llavors quan van tornar, els articles que havia anat publicant i alguns més que no havia publicat però que va afegir, van formar el volum Paradisos Oceànics. Un volum que la va donar a conèixer i li va donar una popularitat grandiosa. Sí, això el 1930. És clar, una dona jove que ha viscut a la Polinèsia Francesa i que explica les seves vivències en aquell lloc tan allunyat, no sé si dir-te per força, havia d'agradar als lectors i les lectores d'aquells moments. Sigui per força o sigui perquè estava ben escrit i tenia un atractiu, els Paradisos Oceànics van tenir un gran èxit. I perquè d'aquell moment l'Aurora va ser reclamada arreu de Catalunya a fer conferències sobre el viatge, sobre la dona i el viatge, sobre la moral dels nadius de la Polinèsia. En fi, totes aquestes coses que podien sortir d'aquests seus articles i d'aquest seu llibre.
1: Paradisos Oceànics és el primer llibre d'Aurora Bertrana. Estructurat en 12 capítols, es va publicar al 1930 i costava 15 pessetes de l'època. L'expectació i curiositat que va despertar queda palesa al saber que la primera edició es va exhaurir en 15 dies. Es va escriure originalment en català i posteriorment l'autora el va traduir al castellà sota el títol Islas de Ensueño, publicat en format revista i ampliat en 8 textos més l'any 1933. Anys més tard es traduiria al francès com a Fenua Tahití.
2: Veus indispensables.
5: Qui és aquesta divina criatura, dona o deessa, que passa triomfant pel passeig de mar, més esbelta que els palmers, més gronxadissa que el Pacífic? És Turei, la cortesana. Porta el sol dintre la pell. El corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més blanques que les seves dents. Tots els tresors d'Oceania s'agermanen en ella. Camina com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. Per joiells, la seva cabellera. Si la més humil i amagada flor de carn maori neix i creix per l'amor, Turei, esclat diví, entre el jardí galant, mereixia d'ésser reina, reina de l'amor. Fragment de Touré i la cortesana, del llibre Paradisos oceànics, Aurora Bertrana.
2: Veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: Paradisos oceànics, Aurora Bertrana s'aproxima a la dona polinèsia, una dona exòtica, diferent a la seva situació, sempre amb la mirada femenina present, amb una ment oberta i una actitud empàtica.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: I estima les persones que es troba en el lloc allà on va. No hi va com a colonitzadora, civilitzadora, no. I va amb tota la seva receptivitat, que era moltíssima, per que li entri en el seu interior tot allò que aquella cultura li pot oferir. I és tota la cultura en general, però també la situació de la dona en aquella cultura. I les dones de la Polinèsia eren un objecte d'estudi, a part d'estimar-se-les, se les estimava, ho explica en els Paradisos oceànics, que sentia una estimació profunda envers aquelles dones i la seva capacitat de supervivència, que no era pas fàcil.
1: Un primer llibre que fou la llavor per continuar amb les seves aventures.
3: Com que a ella li agradava escriure i va veure que aquest filó de la literatura de viatges funcionava, va decidir que se n'anava al Marroc, tota sola, durant 3 mesos. Sí, també és una altra experiència molt moderna en aquest sentit, que una dona de la seva època decideixi que se'n va al Marroc tota sola amb una càmera de fotos a veure quina era la situació de la dona en el món musulmà, a més, és a dir, hi havia darrere una mena d'experiment sociològic, i ella ho volia explicar per escrit a tots els seus lectors dels Paradisos oceànics.
1: Una dona intrèpida que va escandalitzar la societat catalana alhora que generava fascinació.
3: 3 mesos al Marroc, sí.
4: Sola
3: i buscant qui la podia portar cap aquí, cap allà, a l'ambaixada, al consulat. Sí. Però era una dona amb molta empenta. No s'acovardia mai, sempre trobava i aconseguia allò que buscava, I ho trobava i ho feia. Ho podia fer realitat, i això també és important, és una manera de ser. No tothom és així. I ella sí, va entrar en els bordells del Marroc, va entrar en cases particulars amb un home que tenia moltes dones, els intentava de preguntar, va entrar en una presó de dones a veure com sentien i com vivien i per què havien estat empresonades aquelles dones. Sí, va transitar moltíssim tot el Marroc, tot el que va poder, i va sortir-ne el Marroc sensual i fanàtic.
1: El 1935 viatjava a Marroc i a l'abril de 1936 es publicava El Marroc sensual i fanàtic, on relata la seva experiència en primera persona i des de la seva mirada de dona europea. Rebel i crítica, no se n'està d'escriure el que pensa de la condició de la dona en aquest país i de com és tractada pel fet de viatjar sola. Escrita en una prosa madura i amb ironia, ens apropa al món musulmà femení d'aquella època.
2: Veus indispensables.
5: M'interessen especialment els harems on les dones viuen una existència de mandra i esclavatge. M'interessen també les cabiles muntanyenques, encara lliures, parcialment guerreres i llibertàries, algunes nòmades i rapisseres. Desitjo contemplar les emocionants solituds d'armesa infinites. Fragment del llibre El Marroc sensual i fanàtic, Aurora Bertrana.
3: Era una dona moderna, molt moderna, cosmopolita i pionera, perquè va aconseguir fites que cap dona no havia aconseguit en aquells moments. O eren dones de fora que les havien aconseguit. D'aquí, de Catalunya o de l'estat espanyol, no, ningú era tan avançat en la seva època com Aurora Bertrana. A Itàlia van fer, deixa'm dir-te que van fer la RAI Història, van fer un conjunt de documentals sobre dones viatgeres i van triar Aurora Bertrana. Eren italians, vull dir que podien haver triat qualsevol dona del món, eh? I van triar dones d'aquestes, que la Reina del Desert i la Carson McCullers, en fi, dones que realment són reconegudes internacionalment com a dones viatgeres i pioneres en aquest aspecte. Doncs Aurora Bertrana també va ser una de les que van triar.
2: Veus indispensables. Aurora Bertrana.
1: Recordem com Prudenci Bertrana va encaminar Aurora cap a la música. No volia que la seva filla fos escriptora, però la passió no sempre es pot aturar i després de l'èxit de Paradisos Oceànics, l'any 1935 es publica L'illa perduda, l'única obra a quatre mans de pare i filla, una novel·la d'aventures ambientada a la Polinèsia que significava el retrobament entre Prudenci i Aurora Bertrana.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Els tirant de la Polinèsia, del filó de la Polinèsia, van escriure aquesta Illa perduda a quatre mans. Sí, sí, sí.
4: És com una anècdota, no? És un detall,
3: sí,
4: de dir...
3: Està bé, està bé. És a dir, que la filla, com a homenatge al pare, i el pare com a suport de la filla, fessin aquest llibre a quatre mans. És bonic, sí.
1: L'any 1967, coincidint amb el centenari del naixement de Prudenci Bertrana, es crea el premi que porta el seu nom, una iniciativa que neix de forma reivindicativa i amb Aurora Bertrana al capdavant, entre altres.
3: El Premi Prudenci Bertrana de novel·la va ser creat l'any 67 per contrarrestar un premi que tenia l'Ajuntament de Girona, que es deia Immortal Ciudad de Girona, en castellà, Premi de novel·la en castellà. I llavors una colla de gent de Girona van decidir que no, que això no podia ser, que si hi havia d'haver un premi era novel·la catalana i que si s'havia de donar un nom a un premi era el de Prudenci Bertrana, que era un dels nostres grans escriptors, no només de Girona, sinó de la llengua catalana en general, de la nació catalana, diríem. Ella va ser una de les persones que va fer que es creés el Premi Prudenci Bertrana i a més va ser com a jurat del premi, va escriure una biografia del seu pare, va estar molt pendent de donar importància i valor a l'obra del seu pare. Li costava, eh? No era pas fàcil, era als anys 60.
1: A poc a poc s'hi van anar sumant els premis Miquel de Palol de Poesia, el Carles Rahola d'Assaig, el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el Lletra a la millor iniciativa digital i sobre literatura catalana. Però...
3: ella continua donant conferències, ella s'havia presentat a les eleccions del 33 com a candidata per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant... tenia moltes possibilitats que durant la guerra les coses no li anessin bé, eh? Va exiliar-se. Llavors hi va haver encara problemes de parella, perquè el seu marit va passar al bàndol dels nacionals, que en dèiem, eh? I ella va decidir que marxava. Com que havia passat temporada llarga, llarguíssima a Suïssa i tenia un marit que era suís, ella no sabia que estava al bàndol dels nacionals, eh, en aquells moments.
1: Però arriba la guerra i amb ella l'exili.
3: Realment no podia viure i va anar a Perrer i allà feia com de professora de música dels interns en aquell psiquiàtric, que és tota una altra experiència, és clar. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt.
1: Aurora marxa a Suïssa per refugiar-se a casa de la seva família política, que només l'acollirà uns pocs dies.
3: En plena postguerra, ella en l'exili, sense feina, sense aixopluc, va haver d'espavilar-se molt, molt, molt i buscar feina i buscar allotjament en una ciutat com Ginebra amb les mans al cap, que és tal com va marxar. Va portar-li molts problemes aquella segona estada a Ginebra, va patir molt, va estar malalta, dormia amb una... amb una cambra dalt de tot, freda, que era més freda a dintre que fora gairebé, però va trobar unes amigues, la Antoinette de Montmolenc i la Jacqueline de Wood, que la van acollir, van estimar-se molt. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molt de literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt també, però no tot ho va poder publicar, el que va escriure en aquells moments, perquè hi havia una censura establerta, fins i tot a Suïssa no els agradava el que escrivia sobre la bohèmia de Ginebra, les nits de Ginebra. Ella és de les escriptores que va viure dues guerres, perquè com que es va exiliar de la Guerra Civil d'Espanya, va viure... Suïssa no li tocava de viure aquesta Segona Guerra, però ella tenia aquest esperit també solidari i va fer una missió a Etobon, que és un lloc de l'Alta Savoia francesa, un poble al qual havien arribat els alemanys, havien matat un alemany i com a represàlia van matar a tots els homes d'aquell poble. I Aurora Bertrana, com que va anar allà en missió humanitària, va conèixer la història d'aquell poble i va escriure una novel·la, L'Aldea sin nombres es titulava, Després es va publicar Entre dos silencis, és una gran novel·la seva, sí. I aquesta és la seva experiència de la guerra mundial.
2: Veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: La Universitat de Girona conserva el fons Prudenci i Aurora Bertrana, amb obres inèdites de l'autora, moltes publicades gràcies a la tasca de la Fundació i a l'any Bertrana, que va recuperar també obres descatalogades de l'autora. Un any que significa un augment de la popularitat de la filla de Prudenci i Bertrana. Una altra obra, també pionera en el seu moment, va ser Vent de Grop.
3: Que és una obra sobre el turisme, que també va ser pionera. Ella no... ningú havia escrit una novel·la sobre el turisme a la Costa Brava, i ella la va escriure. Vent de Grop, que va ser portada al cinema. Joan Manuel Serrat era el que feia de protagonista. La larga agonia de los peces fuera de l'agua. La Rovira Veleta. Sí. Bé, ella també tenia la seva opinió sobre la pel·lícula. I sí, evidentment, era una dona forta, i amb molt criteri.
1: Però Memòries és la que ens destaca Maria Àngela Vilallonga.
3: Les Memòries, per mi, són la gran novel·la d'Aurora Bertrana. És clar que ella diu que dirà tota la veritat, però la veritat literària, Les Memòries d'Aurora Bertrana comencen a la seva infantesa. Això que t'he explicat del poema que va escriure d'amor a Catalunya és de les Memòries, i ella mateixa ens ho explica, i acaben quan ella torna a Catalunya, perquè diu no vol escriure més. L'època de després la considera grisa, i diu que viu a la literatura després, quan torna, viu a la literatura, no viu ella. I aquestes Memòries estan publicades en dos volums, dos volums que sempre s'han de publicar junts, perquè un va darrere l'altre, i ella allà ens ho explica tot. Els paradisos hi són, el Marroc sensual hi és a dir, la gènesi i de com va escriure Els paradisos, com va escriure El Marroc, com va escriure Vent de Grop, com va escriure totes les obres, és allà també. Per tant, llegint les Memòries fas un recorregut a tota la seva obra i a tota la seva vida també,
1: Maria Àngela Vilallonga també ens deixa un llegat de l'autora a Aurora Bertrana, partidària de la vida.
3: I jo vaig fer un recull dels seus articles i de les algunes conferències i de les entrevistes que va donar al final de la seva vida en un volum que vam publicar a Coma Negra, i el vaig titular Aurora Bertrana, partidària de la vida, que és una cosa que també és molt d'ella, no? Que és partidària de la vida, de la literatura sí, però primer de la vida.
2: Veus indispensables.
5: El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixença de causa. Memòries fins al 1935. Aurora Bertrana.
3: primer has de viure i després has d'escriure. I ella, a fe de Déu, que va viure i viure intensament. Se la va fer intensa primer volent ella, però després s'hi va trobar pel mig, amb la guerra d'Espanya, amb la Segona Guerra Mundial, amb tot el que Suïssa li va negar. La família és la que li va negar tot, la família suïssa, però després va trobar gent que la va recollir les seves desferres, diguéssim, i va poder tornar a continuar.
1: Maria Àngela Vilallonga ha conviscut amb Aurora des dels anys 90 a la Universitat de Girona, descobrint què atresorava de l'autora aquell armari metàl·lic del passadís. Ha viatjat a la Polinèsia i ha fet l'itinerari de Ginebra seguint les seves passes. Defineix l'Aurora amb aquestes paraules.
3: Doncs la definiria com allò que t'he dit abans, una dona moderna, pel temps que va viure, una dona pionera, una dona forta, valenta, amb una personalitat amb grans conviccions, que no les deixava. Ella era una dona amb conviccions, sí, i un criteri. I si als altres els agradava, bé, si no els agradava, ella era ella. Cosmopolita, una gran escriptora, val la pena de conèixer-la, la seva obra, i també de conèixer aquesta seva vida, perquè és una vida singular dins de les escriptores del nostre país. En canvi, Aurora Bertrana se va anar al món mundial, el món era seu, era allà perquè ell el conegués i el pogués viure i després el descrivís. És a dir, que és una dona que ens pot acompanyar a totes les dones i ser-nos un referent.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana, veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Maria Àngela Villalonga i Vives, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Fisioteràpia i esport de muntanya.
10: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
8: Salut activa.
11: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Ei, Núria, anem de... tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
17: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
18: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
17: La ràdio que ens uneix.
18: Yo sé que te voy a joder. Recordarme las canciones y ser
19: la teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105, volíem dir, donant a la selecció la seva segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol fins ben entrada la matinada. Pel que fa al dispositiu de seguretat, fins a 11:45 de la nit, el SEM va fer 8 assistències, amb també 3 trasllats a centres hospitalaris, i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre un total de 30 persones. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu també activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialp, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Marmellà. Per tot això es demana també extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat de les persones. I amb tots els bombers de la Generalitat donaven per estabilitzat ahir el foc que va cremar canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames es va tallar la carretera B250 en els dos sentits de la marxa i també es va bloquejar un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. Segons les dades d'agents rurals, el foc ha calcinat un total de 4 hectàrees. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Martorell i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans i també finalment a la C58 a l'altura de Ripollet per un vehicle avariat i al voral. I l'accident ferroviari de Gelida del 20 de gener va quadruplicar les sol·licituds de canvi o devolució de bitllets de Rodalies, amb prop de 850 peticions aquell mes. Tot i això, a partir del març, les reclamacions van caure fins als nivells més baixos dels últims anys. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries a l'Ale Empordà. La víctima es va desmaiar dins de l'aigua i malgrat els instants de reanimació dels socorristes i el SEM no es va poder fer res per salvar-li la vida.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
3: Doncs sí, la teva ràdio, ara mateix, dilluns 20 de juliol d'aquest 2026, avui, 8:03, començant, després d'aquest butlletí de notícies, la nostra programació en directe des de Ràdio Vilafant, des del 107.3 de la vostra FM. Un servidor i Benjerpes aquí a l'antena de la freqüència modulada d'internet de radiovilafant.net per donar-vos la benvinguda i l'agraïment de que estiguis avui amb nosaltres, començant aquesta nova setmana de programació. Com ja sabeu, el punt de les 9 i des de la setmana passada ja tenim en marxa el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.

0: Per cert, avui, 20 de juliol, dia mundial del xess, podríem dir, del xis, dels escacs. És avui el Dia Internacional de la Lluna. És el Dia de l'Amic. Molt important, eh? I també el Dia Mundial de les Piruletes. És que ara veig la imatge i em vindria de gust, eh? Per què no? Per començar. Sant Jeroni Emilià, Sant Pau, Sant Josep de Just, Sant Savi, Sant Julià, Sant Màxim, Sant Macrobi, Sant Elias, Sant Flavià, Elias, un altre cop, Margarida i Paula. De tota dolència és remei la paciència, el refrany, un refrany doncs, que molts els l'apliquem, eh? Jo penso que molts, i jo per no dir tots, de tota dolència és remei la paciència. La cita del dia d'avui la va dir Frederic Raphael, va dir que el novel·lista és sobretot l'historiador de la consciència. De la consciència. Mercats, ens anem despertant a la setmana, vull dir que hi ha dies que hi ha doncs, més dies, més municipis. Avui Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí tindran mercats. Si tens festa i tens la possibilitat de voltar una miqueta, doncs ja saps si t'agraden els mercats. I bé, doncs, la notícia del dia en àmbit doncs, estatal ha estat doncs, la proclamació d'Espanya com a campiona del món en derrotar l'Argentina a la pròrroga. Déu-n'hi-do, no van arribar al gol fins a la pròrroga. La selecció espanyola doncs, s'ha proclamat campiona del Mundial 2026 després de superar l'Argentina per aquest golet a 0 en una final doncs, que es va decidir la pròrroga. Un gol del triomf que el va marcar Ferran Torres a l'inici de la segona part del temps extra, combinant una jugada iniciada per Pedro Porro i assistida per Nico Williams. Va dominar bona part del partit d'Espanya davant d'una Argentina que va jugar els últims minuts amb un home menys per l'expulsió d'Enzo Fernández. I amb aquesta victòria, doncs, la selecció espanyola conquista el segon mundial de la seva història 16 anys després del títol aconseguit a Sud-àfrica 2010. I aquí, doncs, moltes pantalles que es van muntar en molts municipis. Vilafant, doncs, va tenir la seva a l'Àgora i la Revolució Jove va penjar, doncs, la imatge del moment, la imatge, doncs, de l'Àgora plena vessar de molts seguidors del món del futbol que volien, doncs, gaudir d'una cosa diferent, no? D'una final, d'un partit de futbol, que al final és això amb el que ens hem de quedar, no? Que és un partit de futbol i, en aquest cas, doncs, intentem no anar més enllà. Vull dir, un partit de futbol, una oportunitat doncs perquè es pugui reunir gent i així és com ho van fer-ho molts. Jo penso que ha de ser això. No s'ha de polititzar segons quines accions, tot i que, sí, donen molt de rèdit mediàtic, el fet doncs de tenir el futbol al punt de mira, sobretot doncs quan són coses importants, no? Són partits una mica més importants. En fi, vinga, va, som-hi, anem a posar-nos al dia. Aitana, superestrella, us parli Bat Llerpes, fins al punt de les 9 i fins la 1.
1: Y se me queda mirando. Creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda.

La superestrella, Aitana. Bona cançó per començar, doncs, aquesta horeta de Radio Fórmula. Doncs ara per continuar amb el panorama internacional amb Bob Sinclair, amb aquesta proposta titulada I Can Wait, on hi col·labora ni més o menys que Kiesa.

Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.

0: dels BTS fa uns minutets amb el Swim, i ara, doncs, Justin Bieber, Nicki Minaj amb el Beauty and Beat. Per cert, no sé si una de les coses que vam veure, no?, a la final d'ahir, que semblava la Super Bowl, amb artistes mundials, entre ells en Justin Bieber.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Doctor Prats amb l'energia. I ara arriba Quevedo amb col·laboracions, eh? I en aquest cas amb Elvis Crespo, amb la seva cançó La Graciosa.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.

Death Dance és Lady Gaga qui portava aquesta proposta musical inclosa a la segona temporada de la sèrie Miércoles de Netflix. I ara Olivia Dean, canviant de registre amb el So Easy.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: play.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Doncs vinga, després d'aquesta proposta musical arriba la primera edició de l'informatiu local i comarcal. Són els amics de les arts amb nosaltres. No crec que... amb aquesta proposta segurament t'estic...

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Nova setmana, nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui dilluns 20 de juliol d'aquest 2026, quatre ferits en un accident de trànsit aquest cap de setmana a Sant Llorenç en Talamuga. Detecten una espècie de la llagosta més rares de Catalunya a la Garriga d'Empordà. Els veïns de l'Olivar Gran reclamen recuperar el parc dels olivars i traslladar la futura escola Carme Guaix. I Figueres també estrena bus llançadora fins al castell de Sant Ferran. Tancarem l'edició d'aquest butlletí i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluismi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres posa en marxa aquest dilluns un nou bus llançadora que connecta la Rambla i el Museu Dalí amb el castell de Sant Ferran. El servei funcionarà com a prova pilot fins al 23 d'agost amb una freqüència de pas de 30 minuts entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. El preu del bitllet serà de 50 cèntims per trajecte amb gratuïtat per alguns abonaments. La iniciativa forma part del projecte City Pass i té com a objectiu facilitar l'accés al castell, reforçar l'oferta turística de la ciutat i fomentar les visites a un dels principals monuments de Figueres. Quatre persones han resultat ferides després que el cotxe en què viatjaven s'encastés del diumenge al matí contra la façana d'un habitatge de Sant Llorenç de la Muga. L'accident es va produir poc després de les 9 del matí i va mobilitzar diverses dotacions dels bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Segons el SEM, dues de les persones afectades van resultar ferides de menys gravetat i les altres dues van patir ferides lleus. Tots quatre van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La Garriga d'Empordà, al terme de Vilanant, ha estat l'espai i l'escenari d'una nova troballa d'un exemplar de la saga Pedo, coneguda com la llagosta plegamans, una de les espècies d'insectes més escasses i protegides de Catalunya. Es tracta de la segona detecció confirmada en aquesta zona des de l'any 2022 i reforça el valor ecològic d'aquest espai natural de l'Alt Empordà, considerat un hàbitat ideal per a espècies singulars. La llagosta plegamans és l'ortòpter més gran de Catalunya i està catalogada com a espècie en perill d'extinció, fet que obliga a preservar els espais on viuen i garantir-ne la conservació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Associació de Veïns de l'Olivar Gran de Figueres reclama que els barracons de l'escola Carme Guaix es retirin dels terrenys que ocupen des de fa gairebé 20 anys perquè l'espai recuperi la seva funció original com a parc dels olivars. L'entitat dona suport a la construcció d'un edifici definitiu per a l'escola, però defensa que s'aixequi en un altre sector de la ciutat que permeti equilibrar la distribució dels equipaments educatius. La petició arriba mentre l'Ajuntament manté oberta l'alternativa del Turó Baix com a possible emplaçament davant del bloqueig urbanístic que continua impedint construir el nou centre al lloc on ara hi ha els barracons. Els veïns asseguren que és el moment de posar fi a dues dècades de provisionalitat i recuperar aquest espai verd per al barri.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Anem cap a la previsió del temps per tancar aquesta edició del butlletí de notícies a la xarxa de comunicació local i tenim en Lluismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, una situació una altra vegada calorosa i xafogosa, la que tenim per endavant a Girona aquest dilluns. I de fet, a hores d'ara ja aquestes temperatures elevades, fins i tot ha anat pujant una altra vegada més la temperatura que no pas als últims matins a les valls del Pirineu, per sobre ja dels 15-16 graus i arran de mar moltes viles cap als 24-25 graus. Al llarg d'aquest migdia i tarda tornarà a fer força calor, de fet, a la Baixa Garrotxa, cap al Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt Empordà, el Gironès, l'interior de la Selva, aquí arribarem als 35, 36, 37 graus. Arran de mar no arribarem més enllà dels 30 de graus, però sempre amb humitat. Per tant, xafogó de pluges poquetes, alguns núvols dispersos que aquesta tarda es faran més abundants i, si de cas, a l'Alta Cerdanya, al Ripollès, algun xàfec, però francament aïllat. Avui no esperem que hi hagi gaire terrabastall. N'estem pendents a la xarxa.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Doncs ara mateix ens manquen 10 minutets per arribar a les 9 del matí. Anem amb Fran Perea i Ernest Prana després de l'informatiu amb el teu aire. Sí.

I d'una cançó, doncs, amb molta canya, ens anem amb una altra que tenim, doncs, una veu espectacular, com és la de Max Navarro, aquí, amb les seves estrelles.

0: Ara per fi estem sols.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Dara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Ell ha explicat el perfil del nou conseller.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105 donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el SEM va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A més, també circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: és de taronja. Que avui la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país i al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els que els fem naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta la deixo completament oberta. Què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor també.
1: El que vulgueu, absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo com cada matí m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel.
1: Això d'estar bo de nassos, No soc molt fan de l'aigua de roses, però el cabell d'àngel me'n faria un fart. Que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i

0: I Núria, fins a dia d'avui ja que...
1: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
0: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no? Amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
1: I això va ser el 1600, m'has dit?
0: 1686, poca broma, eh? Poca broma. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim moltes referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
1: Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
0: Sí, també tenim per anys, això, correcte. Malauradament.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
0: Doncs,
1: quin gelat preferiu? Com ho fem?
0: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem, el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: A reveure, bon programa, fins ara.
1: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit, amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana, el podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca, i el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant la Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programar també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No però de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs el Festival de Peralada, que obre la seva quarantè aniversari amb la intensitat de l'òpera, tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said...
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, es diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets, i es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben morta amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge passat, quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família, i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4-5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: No és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns.
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, gran èxit de participació a les onades inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Pilep.
8: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores, per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten doncs des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a doncs episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant evidentment en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris. I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines, quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles, en realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar més que les mesures concretes és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica, qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no, no es té en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure efectivament amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir bonistes, no? Que fan públicament que, de preocupació per la salut de les persones treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, sinó si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorre, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista, i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de salut laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 amb forra i el Pilar de 8 amb forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4-8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els Brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, Amèric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria, i precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia, jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions, i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes així, hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final, i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és a dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre. Doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació, i molt tens bé aquests minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres, i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament, però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical, i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant, i aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres o cantades o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també és la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat, i bueno, estem molt contents també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre de les habaneres no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlau de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí, també, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable, vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una havanera. Llavors, per nosaltres sí que són havaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la havanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant avortar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de havaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes havaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així, bueno, el bolero sobretot, o sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat si tu vas a qualsevol cantada d'havaneres, els concerts d'havaneres no són 100% havaneres, sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'havanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això per, pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura de, del, de, dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'havaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera suposo que també el fet de fer havaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això, ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'havanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res, vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo, però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte de fet serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir, nosaltres bueno, és una proposta que la fem des, completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé, amb tot el que ens estaves explicant em preguntava fora de micro com estan en aquest estiu, no sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena, sí, o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara n'hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense, no sé exactament quan són a l'estiu, però si contem tot l'any n'acabaran sent quasi uns 40 o potser arriba als 40, que és bastanta feina, i estem molt contents perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de la buscar moviment a les xarxes, coses així, però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra, i és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup, més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons que amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més els altres tres són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no, perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm-hmm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà i això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres, fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo, o sigui... Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània. Roc Ramoneda del grup de Gairó i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.
12: Saps aquell lloc on sempre tornes?
13: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
12: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
14: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
15: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, d'assumi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
16: Pro Auto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
17: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
18: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
19: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
20: 107.3 FM.
21: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia. Estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100 per la seva banda va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20, al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, eh? Terrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda amb tot de tòpings, eh? I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, eh? Mm-hmm. Així que si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios, a veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar en un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, eh?

0: Primer, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
1: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una un popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
2: Oh, jo, vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
0: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
3: Albert, per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus, o sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
0: Ja ho veus, és que realment després a la cloenda jo portaré un recull dels gustos més, deixa'm dir peculiars, perquè escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? però sí, Déu-n'hi-do, ja ho veus,
2: hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta
0: exacte, sí,
2: això.
0: Com a concepte de vida, Núria?
2: Sí.
0: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
2: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
0: Sí,
2: el tall.
0: Cert.
2: Mira, ara
0: et diré una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'hem menjat els diumenges a Cals Avis. La Comtessa.
2: Oi, la Comtessa, per favor.
0: Oi?
2: I tant.
0: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de Gitano o Comtessa.
2: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR, era...
0: Sí, absolutament.
2: I tant. Bueno, i el crocante, que ja és una miqueta anterior.
0: Sí.
2: I després els clàssics de tres gustos, no? Nata, vainilla i xocolata, entre neules.
0: I tant que sí. Tot i tant, sembla galateta allà.
2: Mira, ai. I és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat segons com sigui el gelat.
0: Sí, absolutament. Ah. Tu ets de mossegar o de llapar?
2: Jo de llapar.
0: Ah, ep.
2: Per sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, veuràs, no? Tu mossegues, pel que veig.
0: Ja veuràs que el guai. Reel d'avui llapallepo poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, els engoleixo, si es
2: pot dir. Sí, la Maia et devia mirar raro, diré, què fa aquest
0: ara? Sí, què fa aquest boig, sí, correcte.
2: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
0: Sí, l'ametllat
2: és la posta segura.
0: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de Festa Major de Granollers.
2: Gràcies, Enric, fins ara.
0: Vinga, a reveure, fins ara.
2: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats

0: dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
1: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Amella. De l'Amella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
1: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7, tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses i no hi ha temps per pensar, o sigui, només hi ha que fer faena i bueno, i tirar per avant, perquè al final això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve, el client ve quan vol i tenim que estar aquí pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
1: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
1: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores, entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolate, el cacau, la pasta de xocolate i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina dubtem, perquè clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
1: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
1: Al final també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui prendre algun gelat d'algun tipus, perquè clar, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent, al igual que en els gelats. També tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar lo que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindre de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
1: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients de, del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no són, que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
1: Des de Setmana Santa, que ben solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
1: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona un munt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per saltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a este ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
1: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15 surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina, no xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
2: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell. Eduard Virgili, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara.
2: Veritat?
3: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre,
2: sí,
3: i el vermell.
2: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
3: Sí,
2: és una bogeria.
3: Sí, mira, bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
2: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
3: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar, i precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia, gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
4: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
3: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta, preguntant precisament per això, pel bal escolar?
4: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de, bueno, ja tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això, perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I bueno, i preguntes així...
3: O trucant a secretaria del centre, no? També penso que te'l poden facilitar.
4: Sí, i el 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
3: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
4: Sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
3: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, que perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
4: Sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'han acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del val, i aleshores aquí quan tots els que venen a comprar els hi dic: tens el val escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
3: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En sí. Tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim val escolar, no encara?
4: Aquests encara no.
3: Llàstima.
4: Aquests encara no, hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només, i el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària i a infantil.

0: i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o el 60 de cop. No es poden les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, de llibres, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria,
1: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
0: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren, no entrarien, per exemple, calculadores també entren.
1: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
0: Una motxilla.
2: La de bolis que em podria també comprar jo amb 60 euros,
0: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
1: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
0: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres, aleshores no arribaríem a 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així, ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el val ara, no? Però com que fins al novembre no caduca...
1: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
2: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots anar perfectament als 300 euros, tranquil·lament. Llavors no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes, doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
0: Sí. El fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Uh-huh. Aleshores aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
2: Sí. Bé, sí, papereria, sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb, clar, ja és un exemple, sí.
0: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, i sí que ajuda, i tant que ajuda.
1: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
0: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
1: No, hem
0: rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i
1: molts articles de paper.

0: dir, veig també que teniu instal·lats aquí moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
1: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos. Per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, eh que sí?
2: Sí.
0: Doncs mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin,
1: sí.
0: que vagin ja reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
1: tenir. Jo ja el tinc reservat,
0: sí, veus que
1: sí,
0: bé?
1: Sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
0: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Núria, escolta, mira, sí. Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
3: i de One
0: Piece,
3: bàsquet. N'hi ha alguna de One Piece?
1: Sí,
3: ho dic perquè
1: sí.
3: Perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant.
0: Sí, mira, bé. Ara l'he vist allí a la cantonada gairebé.
3: Molt
0: sí,
3: bé,
0: sí.
3: Eduard Virgili, això és molt llaminer,
1: Ah, mira, veus, ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes
3: vinga,
1: tot.
3: Vinga.
1: Moltes gràcies.
3: Eduard.
0: Una abraçada, Núria.
3: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
0: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
4: Obert per vacances.
3: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcasts i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
5: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
6: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer i, evidentment, una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
5: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
6: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
5: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
2: Mira, jo des de que em vaig fer soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, hi canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells i he començat a conèixer una mica les normatives i, bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua, eh? Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
5: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
6: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar, per les xarxes socials. I a les xarxes socials doncs, podem trobar, doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta, doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap a una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
2: Aviam, per nosaltres sí, vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
5: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
3: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
7: Friki Time d'estiu.
8: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
9: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que amb tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
8: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu deies que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, doncs, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
9: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o la, que aquí són la marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
8: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis, i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
9: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
8: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que estan molt d'actualitat?
9: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, la interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro, de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
8: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Freaky Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Som en Dani
9: i la Mercè,
8: i ens retrobem al proper programa.
4: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami, i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Erre Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
0: Una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància. Sí. Molt bé. Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, i no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí, seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui dilluns dia 20 arriba al seu final, i l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Em sembla bastant curiós això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, si ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí, jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto la... Bueno, no rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina, i ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure,
3: Núria,
0: per si algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. A veure, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estratxatela.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina, s'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: Sí. S'accepta pop, s'accepta pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolari,
3: sí,
0: diferent.
3: Sí. Però, però ja dic que
0: bo,
3: passaré.
0: Bo.
3: I mira,
0: bo.
3: Tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que ens, sempre ens contesta des de la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurutxo de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, tu diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: els gelats
3: sí.
0: aquests de gel no triomfen massa avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat, home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò. Però mira,
0: ja estàs
3: parlant
0: fent
3: de...
0: tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, eh, una miqueta, sí, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que poden haver al mercat.
0: Ah, sí.
3: Això et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Pots en parlar.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, eh? A veure què...
3: Jo aquest, va, jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc
0: sí?
3: molt cuinat,
0: eh?
3: Però crec que aquest ha d'estar bo.
0: Eh? Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que sí. potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius, no? Mm. Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Eh que sí?
0: Sí.
3: Eh que sí?
0: Ara ja el noto, sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot, o sigui, això seria un curri, pastanaga, salsitxes i pèsols, seria un?
3: Sí,
0: que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo, no diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, eh? Però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, eh? A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol. Saps la sopa de pedra, aquella faula?
0: Ai, sí.
3: Doncs,
0: sí.
3: És una miqueta això, crec jo, eh? Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt, eh?
0: Tot Lleida al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà sí. pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Que els bons que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Home, si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, eh? I ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què
3: Ostres.
0: Preguntem?
3: Sí,
0: ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.

0: Amic, arriben aquí per omplir pistes de ball amb el No Bro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
2: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al CEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
1: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
5: La teva ràdio. A la teva ràdio, després de l'Obert per Vacances, estem a Vilafant, 31 graus de temperatura, com escoltàvem el Pla Alfa, doncs, que està a nivell 2 i a nivell 3, a bona part doncs, del territori. Nosaltres, de segar, doncs, que tenim l'Alt Empordà entre 2 i 3, també de Pla Alfa, i que la previsió del temps és continuar aquesta calor, continuar doncs, aquesta màxima que assolirem avui de 33 graus. Amb tu, des d'ara i fins al punt de la 1. David Banyer pesa amb èxits. Aquí tenim a l'Adel, una de les grans veus que, sens dubte, ens va portar i ens porta cançons com aquesta, el Rolling in the Deep. Vinga, va, que anirem repassant cançons de l'èxit i del record del nostre calaix, una selecció ben acurada per tu.

I és que el programa musical ens ha deixat molt bones cançons. La música, doncs, ha anat evolucionant, però es mantenen els clàssics amb nosaltres, eh? Rolling in the Deep, Adele, i ara Aerosmith, una altra d'aquelles formacions que ens deixaven perles com aquest Crazy.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Doncs vinga, va, que arriben aquestes propostes musicals de l'èxit, però que acompanyen molt bé en aquests dies de calor, eh?

0: Madrid City remescla d'aquesta proposta musical d'Anna Mena.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.

la veu de l'Anastàsia amb aquesta proposta musical que ha passat de l'Equador, d'aquest punt de 11:45 amb el seu Left Outside Alone, passa a una altra d'aquestes bones cançonetes que hem escoltat aquí a la nostra programació. De la mà de Bob Sinclair, ja fa unes quantes generacions, podríem dir, aquest Love Generation.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

I ara sembla, doncs, que Bon Jovi, torna, doncs, als escenaris, ha tornat amb força, recuperant, doncs, tots aquests èxits, doncs, que l'han portat, doncs, a ser també un dels grans. Yugi Love, A Bad Name, és la cançó que acabem d'escoltar i estem a 20 minuts per arribar al punt de les 12 del migdia. Quins canvis, eh? Bobby McFerrin era l'autor d'aquesta proposta musical que ara ens acompanya aquí a Ràdio Vilafant FM. Don't worry, be happy.

0: I'm not worried.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: I sí, aquí tenim a dos dels participants de la primera edició d'Operación Triunfo 1 amb aquesta cançó que el van haver d'interpretar. David Bustamante, David Bisbal, amb aquest Dímelo.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: I la teva música ens porta ara una de les grans veus també del panorama musical, com és la de Celine Dion, amb un dels seus ja clàssics reconeguts, com és Am Life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una 30 de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una a Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció nord de Llobregat, i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Doncs sí, Ràdio Vilafant, la teva ràdio, que ara intentarem jubilar-nos, no? Moltes gràcies. Donant-te la benvinguda a aquesta radiofórmula que estem compartint des d'aquest punt del dial. Un servidor Ivan Llerpes, des del punt de les 11 del matí amb tu i fins la 1. Més de 55 minuts de ràdio que tindrem ara per endavant, amb més actualitat i grans èxits des de la FM.
4: A mi que mengin alt.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Doncs sí, vinga, que aquí tenim una altra d'aquelles bones perles musicals, el Baby Hello de Rauw Alejandro Bizarrap, després d'haver escoltat a Pitbull, Tim McRae, amb el Get

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una altra d'aquestes cançons que hem escoltat per xarxes socials, moltes vegades, el calm del...

de Rema. I ara, doncs, vinga, va, molta més música. Aquesta de Ross i Bruno Mars ens camina cada cop, ens acompanya, millor dit, cada cop al punt de dos quarts d'una. En aquest 20 de juliol iniciant la setmana amb cansament, sobretot aquest cap de setmana intens a Vilafant, La nocturna espectacular. Per cert, felicitats, doncs, a tots els organitzadors, De veritat, a tota la gent que hi ha col·laborat per fer-la possible espectacular. I després, doncs, el diumenge a l'Àgora. Déu-n'hi-do, quin goig, La sala. Bueno, la sala, l'espai.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I ara és el torn de Vichy, de Rita Ora. Ens acosten a continuació aquests minuts amb el Lonely Together.

0: Bad Bunny, Nueva York.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Aquí teníem, doncs, fa una estoneta el Guapíssima, de Banda Neon, i ara hem tingut aquí aquesta versió del Serà perquè t'estimo, que ha fet, doncs, Puos.
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes de 10 a 13 hores.
1: Diumenge tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
1: Taverna Librària, llibres en moviment, és la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs sí, un munt de diversió, un munt d'entreteniment. Des de la freqüència del 107.3 de la FM i des d'internet a radiovilafant.net ens pots escoltar allà on sigueu o també en diferents plataformes de ràdio en streaming, que avui dia amb els mòbils. Que és curiós, que els mòbils avui dia treguin la senyal de ràdio FM, però en canvi després et facin tenir una ràdio analògica a casa per en casos d'emergència, En fi, fem una mica de crida també a les tecnològiques, que no treguin el xip de la ràdio FM en els dispositius mòbils. Swedish House Mafia, Niki Delov,

I ara ens anem amb una altra d'aquelles veus que li volem dedicar aquesta cançó a la nostra companya Laura Casas, a l'escala que es troba ella, amb la Taylor Swift, amb The Fate of Ophelia,

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.

I a 3 minuts, la darrera proposta musical ens l'acosta la música i la veu doncs, de Teddy Swims amb aquest Bad Dreams. Arribem a l'informatiu de la 1.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Economia inicia la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es preparen amb l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada i també a l'espai natural de Montmell-Mermellà. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre d'aquest 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que s'ha presentat avui. Tot i el descens general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. I el funicular de Vallvidrera estarà fora de servei del 27 de juliol al 28 d'agost per la revisió anual i Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús amb el mateix horari. Durant aquest període també es farà la revisió general dels dos vehicles, una actuació que es du a terme cada 10 anys. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també un per furt, a més d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Nova setmana, nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui dilluns 20 de juliol d'aquest 2026, quatre ferits en un accident de trànsit aquest cap de setmana a Sant Llorenç en Talamuga. Detecten una espècie de la llagosta més rares de Catalunya a la Garriga d'Empordà. Els veïns de l'Olivar Gran reclamen recuperar el parc dels olivars i traslladar la futura escola Carme Guaix. I Figueres també estrena bus llançadora fins al castell de Sant Ferran. Tancarem l'edició d'aquest butlletí i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres posa en marxa aquest dilluns un nou bus llançadora que connecta la Rambla i el Museu Dalí amb el castell de Sant Ferran. El servei funcionarà com a prova pilot fins al 23 d'agost amb una freqüència de pas de 30 minuts entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. El preu del bitllet serà de 50 cèntims per trajecte amb gratuïtat per alguns abonaments. La iniciativa forma part del projecte City Pass i té com a objectiu facilitar l'accés al castell, reforçar l'oferta turística de la ciutat i fomentar les visites a un dels principals monuments de Figueres. Quatre persones han resultat ferides després que el cotxe en què viatjaven s'encastés el diumenge al matí contra la façana d'un habitatge de Sant Llorenç de la Muga. L'accident es va produir poc després de les 9 del matí i va mobilitzar diverses dotacions dels bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Segons el SEM, dues de les persones afectades van resultar ferides de menys gravetat i les altres dues van patir ferides lleus. Tots quatre van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La Garriga d'Empordà, al terme de Vilanant, ha estat l'espai i l'escenari d'una nova troballa d'un exemplar de la saga Pedo, coneguda com la llagosta plegamans, una de les espècies d'insectes més escasses i protegides de Catalunya. Es tracta de la segona detecció confirmada en aquesta zona des de l'any 2022 i reforça el valor ecològic d'aquest espai natural de l'Alt Empordà, considerat un hàbitat ideal per a espècies singulars. La llagosta plegamans és l'ortòpter més gran de Catalunya i està catalogada com a espècie en perill d'extinció, fet que obliga a preservar els espais on viuen i garantir-ne la conservació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Associació de Veïns de l'Olivar Gran de Figueres reclama que els barracons de l'escola Carme Guaix es retirin dels terrenys que ocupen des de fa gairebé 20 anys perquè l'espai recuperi la seva funció original com a parc dels olivars. L'entitat dona suport a la construcció d'un edifici definitiu per a l'escola, però defensa que s'aixequi en un altre sector de la ciutat que permeti equilibrar la distribució dels equipaments educatius. La petició arriba mentre l'Ajuntament manté oberta l'alternativa del Turó Baix com a possible emplaçament davant del bloqueig urbanístic que continua impedint construir el nou centre al lloc on ara hi ha els barracons. Els veïns asseguren que és el moment de posar fi a dues dècades de provisionalitat i recuperar aquest espai verd per al barri.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem cap a la previsió del temps per tancar aquesta edició del butlletí de notícies a la xarxa de comunicació local i tenim en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, una situació una altra vegada calorosa i xafogosa, la que tenim per endavant a Girona aquest dilluns. I de fet, a hores d'ara ja aquestes temperatures elevades, fins i tot ha anat pujant una altra vegada més la temperatura que no pas als últims matins a les valls del Pirineu, per sobre ja dels 15-16 graus i arran de mar moltes viles cap als 24-25 graus. Al llarg d'aquest migdia i tarda tornarà fer força calor, de fet, a la Baixa Garrotxa, cap al Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt Empordà, el Gironès, l'interior de la Selva, aquí arribarem als 35, 36, 37 graus. Arran de mar no arribarem més enllà dels 30 de graus, però sempre amb humitat. Per tant, xafogó de pluges poquetes, alguns núvols dispersos que aquesta tarda es faran més abundants i, si de cas, a l'Alta Cerdanya, al Ripollès, algun xàfec, però francament aïllat. Avui no esperem que hi hagi gaire terrabastall. N'estem pendents a la xarxa.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: i ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now.
1: ProAuto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Sa Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. Es que no me lo creo.
3: No, eso no lo hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poco per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina liderada per Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que s'entén amb molt

0: Es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
1: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
2: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
3: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
2: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
3: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
2: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
3: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
3: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
3: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
5: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
3: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
2: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
6: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
3: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
7: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
3: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
4: Notícies en xarxa.

0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% al primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
1: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
1: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
4: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
4: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
6: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
4: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podria entrar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
8: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
7: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
8: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
7: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
10: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni, i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
11: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancar una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
4: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
0: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
4: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
13: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian de Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
12: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Berta Bradança s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia...
2: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebrat poder acollir.
1: ...imaginari casteller...
3: solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
4: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
5: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
6: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència... En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
5: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
4: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
7: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
8: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
7: En tenis, Paula Badós es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui Badós apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
9: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre torno a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
7: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kewan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
4: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
9: No, aún no hemos asimilado.
10: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
6: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
11: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
6: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
12: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
13: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
12: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
6: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
12: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
12: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
6: I un dia més estem pendents de la calor. Avui 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
16: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
9: No, aún no, no hemos asimilado.
10: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
16: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
6: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
17: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
18: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
17: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
17: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
6: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
20: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
21: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
20: Ara Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
6: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
22: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
11: I això deia Dani Olmo.
23: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
11: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst doncs que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid, i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
6: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
12: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
24: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser en una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu, i per tant la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
6: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
12: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
6: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
12: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
6: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
12: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
13: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
12: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ja ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
13: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
12: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
6: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
1: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
12: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
2: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
12: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades
24: sobretot el tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
3: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
0: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
3: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
6: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
12: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
12: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
7: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
12: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
6: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Saiols, ha valorat la importància del projecte.
14: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
8: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
6: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
25: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
26: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i, per tant, continuem treballant.
25: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i, amb aquesta distinció, la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
6: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborne, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
10: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
9: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
6: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
16: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
17: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
16: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
6: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
18: L'alcaldessa de Tortosa, Mari Eixa, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixa també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
19: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
18: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
6: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
11: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau Francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
11: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa, un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3, per tant ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. 16 anys després, el combinat espanyol ha tornat a coproclamar-se campió del món.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: I que a més el govern, concretament el Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, relleva Mònica Martínez, la consellera, deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi en l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda la Noguera, el Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
6: And now for my next number, DJ S. I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Arriba una edició més, Hot Dance 80, a la vostra sintonia. I en aquesta ocasió escoltarem la història de la música disco, la història i la biografia de Isley Brothers. I al programa Hot Dance 80, després, escoltarem música de 1984.

The Isley Brothers és un grup americà de soul, funk i pop format el 1954 a Cincinnati, Ohio. La banda ostenta el rècord de ser el grup que més temps ha estat en actiu a la història del rock. El grup ha abarcat dècades, ha incorporat a membres de dues generacions i ha executat gèneres musicals tan diversos com el gospel, el dub-bop, rhythm and blues, soul, funk, rock, soft rock e inclús el hip-hop. Aquesta és la història de Isley Brothers.

Tot va començar cantant a l'església sota la tutela dels seus pares, que també eren músics. El 1954, els quatre fills grans de Sally Bell i O'Kelly Easley Jr. van formar el grup com a quartet de gospel. O'Kelly Jr., Ruddy, Ronald i Vernon van recórrer tota l'àrea de Ohio i altres zones de la part oriental dels Estats Units, realitzant presentacions fins que Vernon va morir en un accident de bicicleta el 1955, a l'edat de 13 anys. Després de la tragèdia, els germans decideixen dissoldre el grup el 1956.

Davant l'estima dels seus pares, els tres germans decideixen retornar a la música com a trio. El 1957, amb la bendició dels seus pares, els Isley Brothers deixen Ohio i es traslladen a Nova York a provar sort realitzant gravacions de temes doo-wop amb petits segells, encara que molt poc d'èxit.

Davant els pocs resultats del seu segell, la banda firma amb Motown Record el 1965. Un any més tard s'anotaria en un major èxit amb la data, amb el tema The Whole Heart of Mine. Varen arribar fins al número 12 de Billboard Hot 100 i al número 6 de Rhythm and Blues el 1966. Però al igual que els havia passat anteriorment, el grup no va aconseguir estar en ratxa. El 1968 la banda sentia en un segon nivell de la discografia, al davant de grups com The Temptations o The Supremes. Alentats per l'èxit al Regne Unit, on Out of Mind va aconseguir el número 3 a les llistes de senzills pop, i Fars de Motown van firmar amb el segell de Nova York, Buddha Records.

La música de Five Star. Shine of Rain. Rain of Shine. És la música que triomfava el 1984. A començaments del 1984. I la que escoltem tot seguit també és del 1984, tot i que sembla molt més actual.

New York, Rio, Tokyo, és la música de Trio. Trio Rio. I seguim escoltant més música de 1984. En aquesta ocasió és Dan Harrow amb Catch the Fox.

tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

Cats de Fox, un tema del conegut Dan Harrow. I seguim escoltant molta més música que sonava el 1984. Ara ho farem amb James Brown.

0: Got Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I seguim escoltant més marxa, més música de començaments del 84. Each Time You Break My Heart és la música de Nick Kamen.

Aquesta és la música que s'escoltava amb el 1984. És música que no era dance, però que també s'escoltava a les FMs i a les discoteques. La música de Nick Cayman, It's Time to Bridge My Heart. I ara anem a escoltar una mica de Tecnopop.

Una música que és original del 1984, però que va passar per les mans d'un productor i es va fer aquest remix el 2006. Heaven 17, Commanders.

La música de Simple Minds amb Ghost Dancing. Aquest és el repàs avui a la música de 1984. Ara, amb els reis del tecnopop, els Kraftwerk des d'Alemanya, amb Music Non-Stop. Un tema original del 84, però aquest és un remix del 2009.

Victory és la música dels Cool and the Gang dins aquest repàs que estem fent al 84. I ara els que sonen són els Commoners, acompanyats de Sarah Jane Morris, amb aquest Don't Leave Me This

seguim repassant els temes del 90, del 94, no, del 84. Ai, Déu meu, què està pensant on? Això és un remix del 94, això sí, del Don't Leave Me This Way de Commoners. Els que havien estat els Bronski Beats.

En plan roquer, la dama del sul, la reina del sul, Aretha Franklin, Jumping Jack Flash. I anem a canviar radicalment d'estil. I ho fem amb The Way Is It, Bruce Harvey and the Range.

The Weirdies, la música de Bruce Hornsby. I escoltarem una pinzellada perquè això també triomfava el 1984. I'm not perfect, but I'm perfect for you. Ell és Grace Jones.

Hem escoltat quatre pinzellades de Grace Jones perquè l'hem escoltat més d'una setmana al Hot Dance 80.

La música de Peter Gabriel acompanyat de Kate Bush amb Don't Give Up, des d'un treball anomenat So, el que va ser el cantant de la formació Genesis, que la va deixar per cantar en solitari. I després qui va agafar les regnes de Genesis va ser Phil Collins.

Només ho fem a nivell informatiu perquè sapigueu que el gener del 84 això estava sonant a les discoteques i a les pistes de ball.

El que es va fer famós amb Mike Like Chopin és aquest mateix, el Trotsky Burger. Estem parlant de Gazebo. I ara és Sissi Catch amb Heartbreak Hotel.

Com podeu veure, el 1984 va ser un any molt complet en música. Per mi, el millor any en música. Va triomfar la música disco, va triomfar el pop, el tecnopop. I grups pops que feien cançons potentíssimes. Com els Spandau Ballet que acabàvem d'escoltar, amb Trouts, de Barry Keith. I aquests són els Duran Duran, Notorious.

El temps passa volant i no ens dona temps a punxar tota la música que voldríem. Ells són els Modern Talking i això és Geronimo's Cadillac. Estem arribant quasi bé al punt final de Hot Dance 80, però abans escoltarem el que va ser el número 1, el número 24 de gener del 1984 a una cadena de ràdio espanyola. Estem parlant d'un treball que van fer Antoni Peret i en Josep Maria Castells, el Max Mix 4. Serà amb el que acabarem el programa d'avui. Espero que us hagi agradat molt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està la visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
2: En un dia com hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
1: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del candidat de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavó d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. I 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Rod Stewart, sí, sí, aquell del "penses que sóc sexy", té altres temes de gran èxit, com aquest "Tonight's the Night".

Es van formar enmig de la llavors anomenada moguda madrilenya. Són els Natxa Pop. Es van donar a conèixer el 78, es van separar, tot i que el 2007 es van tornar a reunir per una gira. Natxa Pop, i amb una de les seves cançons més exitoses, com és aquesta, la Chica de Ayer. Quantes històries, quants records, escoltant aquestes notes musicals i ja pujant el volum, ni t'explico.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: El 1987 es donaven a conèixer des de Suècia i de fet se'ls comparaven amb Roxette i ABBA. Són Ace of Base, The Sign.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Sens dubte, una de les peces més conegudes de Britney Spears. Baby, one more time.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Sense cap mena de dubte, aquesta és una de les grans balades d'aquesta formació formada a Alemanya, a Hannover, que es diu Scorpions. Una de les formacions més importants de heavy metal. Preciós aquest Still Loving You.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Son ells, són Andy Lucas i el ritmo de les oles.

0: l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: Proauto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: Es tracta del primer canvi en l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
2: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser... o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic o des de la política.
1: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montal, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20ena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data. La majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta era una cançó que va ser publicada i editada l'any 1984 i es va convertir en tot un número 1. Ens estem referint a Miguel Bosé i aquest Amante.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Somebody once told me. Aquesta segur que també la recordes. Recuperem els Smash Mouth amb el seu All Star.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.
6: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
7: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
8: Una bella cançó d'Alaska i Los Pegamoides, aquella de Bailando. Bailando.

A vegades així ens sentim culpables. Ens ho recorden Barbra Streisand i Barry Gibb.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Corria l'any 1981 i va arribar a la Lliga Humana de Human League en temes com aquest Don't You Want Me.

0: 107.3 FM.
1: Una cançó que es diu Missing You i que pertany a Chris de Barca, més conegut amb el seu èxit The Lady in Red.

0: 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: A la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM, aquí amb temes clàssics, temes de sempre, eh? Jack Hustle, Crazy Family.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Una de les que...

0: és FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. La música de John Secada en aquests moments aquí a la FM amb aquest gran èxit. Otro dia más sin verte, John Secada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents de la selecció espanyola de futbol, que té aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. Els jugadors i el cos tècnics seran rebuts a la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. La selecció es traslladarà després al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 7:45 les 8, tot i que sembla que hores d'ara van amb retard per fer una rua per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. A hores d'ara, de fet, hi ha centenars de persones que els hi esperen per fer aquesta celebració del títol de campions del món. La criminalitat a Barcelona ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són les dades que han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 a Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora d'aquesta tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar el cos sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. I la Comissió Europea ha anunciat una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir amb les seves obligacions en virtut de la llei de serveis. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver avaluat ni mitigat adequadament els riscos que suposa pels usuaris europeus, entre els quals hi ha joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari ha augmentat la multa per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals que ven aquesta marca xinesa.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ruta 66.
5: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un especial monogràfic dedicat a un dels grans compositors de la història del rock, Jim Vallance. Ell és el responsable de cançons com aquesta, Playing With Fire, interpretada per la rockera Lita Ford l'any 91.

El canadenc Jim Vallance ha composat cançons per un munt d'estrelles del rock i folk, alguns no gaire coneguts al nostre país. Però els següents convidats sí que tenen fama internacional. És el cas de Tina Turner amb el tema Back Where You Started, un track inclòs al disc Break Every Rule de l'any 86.

I aquell mateix any 86, una de les veus històriques del rock britànic, també va enregistrar una composició de Jim Vallance anomenada Another Heart. Parlem de Rod Stewart, que la va incloure al disc Every Beat of My Heart.

Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui dediquem el nostre espai a Jim Vallance, compositor canadenc que ha signat cançons per un munt de bandes i artistes. Ell va començar a escriure composicions per la seva primera banda, Primes, on tocava la bateria. Tot i que només va enregistrar un disc amb ells, va continuar composant per als Primes. Una d'elles és aquesta, Take It Off, Leave It, de l'any 79.

Continuem amb una altra banda que han registrat temes composats pel canadenc Jim Vallance. Ara ens anem a Anglaterra amb els Uriah Heep, una banda veterana amb 50 anys d'història. Aquests britànics van enregistrar l'any 83 Lonely Nights.

Continuem a la dècada dels 80, potser la més prolífica en quant a composicions, del nostre convidat d'avui, Jim Vallance. I també continuem al Regne Unit, ara amb Roger Daltrey en solitari. La veu dels històrics The Who editava el seu sisè disc i enregistrava dues cançons de Jim Vallance. Una d'elles porta per títol Let Me Down Easy.

0: Planeta 66, l'artista de la setmana.
1: James Douglas Balance és el protagonista d'aquesta setmana a la Ruta 66, músic i productor d'ascendència escocesa nascut al Canadà. Entre les seves cançons trobem estils o gèneres com el rock, pop, metal, hard rock, jazz, blues i country. Artistes històrics com Neil Diamond han interpretat les seves creacions. I Should Have Been Me la va gravar el polifacètic Neil Diamond l'any 86.

Raw Town és el nom del tercer disc del desaparegut Johnny Holiday, enregistrat íntegrament en anglès. El disc va sortir a Europa l'any 94. Entre les col·laboracions trobem a Colin James, aportant cançons i també la seva guitarra. També la cantant country Cathy Matea, amb una cançó a duet. I com no, una cançó composada, evidentment, per Jim Balance, la que dona títol a tot el registre. Raw Town.

I després del francès Johnny Holiday, un altre dels històrics, Ozzy Osbourne. A ell no cal ni presentar-lo, però sí la cançó de Jim Vallance, que Ozzy va interpretar per la banda sonora d'un film d'animació del 1996, Beavis and Butt-Head. La peça en concret porta per títol Walk on Water.

0: Costa 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recta final de la Ruta 66, avui amb un especial monogràfic dedicat al compositor canadenc Jim Vallance. Ja hem escoltat les seves composicions amb la veu d'artistes tan importants com Tina Turner, Rod Stewart, Roger Daltrey i Ozzy Osbourne, entre altres. Un altre dia escoltarem més cançons d'ell a càrrec d'altres bandes. Però avui encara tenim tres més. Tornem al 1990 amb els alemanys Scorpions. Don't Believer.

i d'Alemanya a Austràlia. Com veieu, les composicions de Jim Vallance han sigut interpretades al llarg de més de 40 anys per artistes de molts països i continents. Ara rescatem des d'Austràlia Rick Springfield i des de l'any 82 Christina.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la primera entrega d'aquest especial monogràfic dedicat al compositor i productor Jim Vallance i a un munt d'estrelles que han interpretat les seves cançons. Properament us portarem la segona entrega. Ara ens acomidem amb una altra de les composicions d'ell a càrrec dels Quiet Boys. La banda londinenca liderada per Spike la van registrar l'any 93. Amb el tema King of New York, marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Tornem a retrobar a la Ruta 66 d'aquí a 7 dies. Siau!

0: ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
1: Proauto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.

0: 107.3 FM.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

proposar-te bones peces i bones cançons com aquest de Alan Chupa i Little Cianora. I am Albatros. Vinga, som-hi, que tenim ritme per regalar.

0: mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti.
1: I got it.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec aquesta tarda. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
3: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. I els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet han tornat aquest dilluns als seus domicilis negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat. Miquel Santamarta ha explicat que es dedicava avui el dia a netejar i a preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
6: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
3: La temperatura fa un mes que no baixa dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. El punt de mesura, actiu des de l'octubre de 2006, mai no ha arribat a un mes seguit per sobre d'aquest llindar. L'últim dia que no va ser així va ser la nit del 19 de juny, quan el termòmetre va caure als 23,6 graus. Des de llavors el mercuri s'ha mantingut per sobre els 24 i de fet gairebé una setmana que no se situa, fa gairebé una setmana que no se situa per sota dels 26. Catalunya té 52 empreses del sector de les tecnològiques quàntiques que facturen més de 91 milions d'euros i generen 470 llocs de feina. Aquestes són les principals xifres d'un informe d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, que detalla que gairebé un 54% de les companyies són pimes, un 32% tenen més de 10 anys i un 21% són exportadores. I parlem de l'exposició 35 anys picant pedra, que es pot veure a Tremp, que mostra la feina de 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins del programa d'arqueologia medieval de Catalunya, i la resta de la península ibèrica, la Fabregada, el Castell del Mur o el Timiris, són 3 d'aquests jaciments que es poden veure.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant...

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Bé, i comencem el Rock en Flames d'avui, que està dedicat aquesta temporada al rock australià, amb una banda que s'anomena Last Dinosaurs, que és una destacada banda d'indie rock i dance punk que va ser formada el 2007 a Brisbane, Austràlia. El grup és àmpliament reconegut dins de l'escena musical internacional per les seves guitarres brillants, ritmes sumament ballables i melodies encomanadisses carregades d'energia. El nucli de l'agrupació està compost per Sean Caskey, veu principal i guitarra, Lachlan Caskey, guitarra líder i veu, Mitchell Sloan al baix i Dan Koyama a la bateria. Els germans Caskey i Ankoyama comparteixen ascendència japonesa, un llaç cultural que ha influït fortament amb la seva estètica i constants gires pel país asiàtic. Comencem!

I anem ja per la segona proposta del Rock en Flames d'avui, dedicat a aquesta temporada al rock australià. Miami Horror és una coneguda banda australiana d'indie pop i electropop originària de Melbourne, que va ser fundada inicialment a l'any 2007 com un projecte en solitari del productor i digi Benjamin Plant, transformant-se posteriorment en una agrupació completa per les bases actuacions en directe i produccions d'estudi. La música de Miami Horror destaca per un so brillant, ballable i estiuenc. El projecte combina tècniques de producció modernes amb una marcada influència de la música dance, funk i rock de les dècades dels 70 i 80. Ara tot seguit escoltarem un tema que s'anomena Sometimes, que és un èxit destacat de l'àlbum de debut Illumination del 2009 del grup australià d'indie electrònica Miami Horror. La lletra de la cançó tracta temes com l'escapisme i la recerca de la llibertat.

Doncs continuem amb la música, el vostre programa de referència d'aquest estiu, Rock en Flames. I ara viatgem directament fins a les platges d'Austràlia Occidental, concretament fins a Fremantle. Parlem dels Space Jane, una de les bandes d'indie rock més potents i refrescants dels últims anys. Formats al 2016, aquest quartet va capgirar l'escena musical amb el seu àlbum de debut Sunlight a l'any 2020. Tenen un so únic, guitarres molt brillants, ritmes encomanadissos i unes lletres d'aquelles que toca la fibra.

I continuem a la sintonia de Rock en Flames. I ara ens posem els cinturons perquè viatgem directament fins a Perth, Austràlia. Parlem del grup Pendulum, la banda que va revolucionar les pistes de ball barrejant la bulleria del drum and bass amb la potència del rock i el metal. Després d'anys de silenci, on es van deixar a mitges per bolcar-se en el projecte Knife Party, estan més vius que mai amb el seu esperat retorn discogràfic. Pugem el volum, obrim les orelles i gaudim d'aquesta autèntica descàrrega d'energia. Això és Pendulum.

I ara viatgem mal el temps i anem directes a Austràlia de finals dels anys 76. Si parlem de rock dur, de guitarres esmolades i d'actitud salvatge sobre l'escenari, hi ha un nom que no pot faltar. En tots vosaltres, els autèntics reis del carrer, liderats per la veu estripada d'Angry Anderson, des de Sydney, Rose Tattoo, i ho fan amb el tema que va tancar bojos els mateixos Guns N' Roses. Pugeu el volum perquè aquí sona Nice Boys.

Anem al punk més rabiós, brut i irreverent. Ells es van formar a Brisbane a principis del 90 i no van deixar mai de fer soroll. Mans al cap per rebre la bulleria de The Onias amb aquest clàssic del 96.

I ara ens anem a finals dels anys 60, i és que abans de canviar les regles del rock dur mundial amb la seva veu estripada, el mític Bon Scott va tenir un passat, diguem-ne, bastant més pop. Parlem de The Valentines, una banda nascuda a Perth a l'any 66, que va revolucionar les llistes australianes amb el fenomen bluegum pop i unes conegudes coreografies que feien embullir els joves de l'època. Sí, ho heu sentit bé. Bon Scott, vestit de colors llampants i cantants melodies dolces a duo en Wine Lovergrove. La banda es va separar l'any 70 després de 4 anys d'èxit mundial i alguna polèmica amb la policia, obrint el camí perquè en Bon acabés liderant els grans AC/DC, però avui ens volem quedar amb la seva energia més popera. Pugem el volum d'escoltar un dels seus grans èxits de l'any 1969, èxit per l'equip de producció de Days Beat. Això és The Valentines amb aquest autèntic clàssic del 60, My Old Man, a Grove Old Man. Escoltem-los.

The Vines és una coneguda banda australiana de rock alternatiu i garage rock formada a Sydney a l'any 1994. El grup va assolir l'èxit internacional a principis de la dècada del 2000, convertint-se en un dels nous claus del moviment de garage rock revival al costat de bandes com The Strokers, The White Stripes o The Hives. El seu estil es caracteritza per una combinació única de la distorsió i la ràbia del grunge estil Nirvana amb melodies de pop psicodèlic inspirades en The Beatles. La banda va aconseguir un gran reconeixement a l'any 2002 amb el llançament del seu àlbum debut Hives Evolved. El disc va ser un èxit de vendes i de crítica, arribant al número 3 de les llistes del Regne Unit. Va incloure el seu gran èxit mundial Get Free, a més d'altres senzills com Outland Away.

amb el seu maquillatge de cadàver, tupers impossibles i un contrabaix que sona a pura ultratomba. Van liderar l'escena del psicobilly i el gotabilly a mitjans de l'any 2000. Avui recuperem el seu aclamat disc Glad Rag Boy Bass. Prepareu-vos per una bona dosi de rock accelerat, lletres de terror i molta energia. Així sonen Zombie Ghost Train, aquí a la vostra sintonia de Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià.

Esteu escoltant Rock en Flames, en Joan Antoni Blanco. I ara viatjarem directament cap a Melbourne, de la mà de Synthetic Bread, una banda que fusiona la contundència del metal industrial i el death metal amb el so més experimental. Prepareu-vos per una descàrrega de ritmes asimètrics, guitarres contundents i una atmosfera totalment cyberpunk. Això que sona és el seu so del metal mecanitzat. Connectem amb Synthetic Bread.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ja som aquí un altre cop i, com deia aquell, ja sóc aquí. Bueno, en fi, nosaltres no hem marxat pas mai. És una cosa d'aquelles que diuen, oi, que curiós, tu sempre és aquí, normal. Si no marxes, vols estar. Avui és dilluns, estimades i estimats. Un dilluns calorós, com tots els dilluns que han passat aquest estiu. Cosa curiosa per ser estiu. Una de les coses més curioses encara d'aquest estiu és que l'aigua de mar estava templadeta calentona. Oi, que bé que s'està dins de l'aigua de mar, tot i que sigui al matí, que sigui al vespre, que sigui a la nit, oi, sí senyor, i inclús al migdia també s'hi està bé. Què tal, Anabel?
2: Bona nit, molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, tu que estàs a vora de mar, què? Com està l'aigua aquestes diades tan maques?
2: Dissabte crec que estava a 25-26 graus. No, no, jo no porto termòmetre, hi ha companys que sí que porten un rellotge d'aquests que en miren la distància i la temperatura, però crec que més o menys això.
1: Uf.
2: Sí, sí.
1: Bueno, millor que els 40 graus a dins el cotxe.
2: Això segur, però clar, nosaltres que nedem tot l'any, jo vaig arribar al mínim a 11. Clar, ara per nosaltres és la glòria, no?
1: Home, 11 graus?
2: Sí.
1: Està bé, està bé. Normalment diuen que quan arriba el vespre l'aigua és quan està millor. No sé, és una cosa que diuen, eh? Me sembla. Bueno, és igual, tampoc d'això.
2: És que també el tema de temperatura és relatiu, perquè pots estar nedant, passa una corrent i de sobte agafes fred, és una mitjana. Sí, ja. És impossible saber la temperatura, o baixes una mica i ja et baixa la... no sé.
1: Bueno, tu ara que una cosa, ara que estàs com a corresponsal del cau de l'àvia Llançà, com està les coses de Llançà? Va bé tot?
2: Molt bé, que cap de setmana es van fer les festes del Carme.
1: Ah, guai.
2: I ja les vam encetar amb la travessa de l'altra setmana amb les tintureres.
1: Sí.
2: Però aquesta setmana era la setmana oficial.
1: Ah, fantàstic.
2: Sí, sí.
1: O sigui, la gent que vulgui anar-hi pot anar-hi lliure accés, oi?
2: Sí, però ja s'han acabat.
1: Ah, ja s'han acabat.
2: Sí.
1: Ai, Déu, ostres, vaig una mica desfassadet, eh? No, no he vist-ho.
2: Sí, sí, ja s'han acabat. Sí,
1: la festa del Carme, esclar.
2: Sí.
1: Quan va ser?
2: Aquest dijous?
1: No, sí, passat. Sí. Jo dissabte, era dissabte, em sembla que era dissabte, vaig anar a Navata, que també sembla que eren les festes del Carme.
2: Sí, Navata i pobles sí. Costaners també. Sí.
1: Vaig anar a veure Vaneres. Una cosa curiosa, o sigui, a veure, curiosa. Curiosa, el grup de Vaneres em sembla que eren de Peralada, sí. I tocaven a Vaneres a Navata. Jo deia, m'ha faltat el mar, no?
2: Sí, sí, no, però mira, ja però... és molt popular ja les Havaneres.
1: Sí, bueno, les Havaneres han esdevingut un dels requisits indispensables per totes les festes majors, sobretot en aquell racó de la nostàlgia. Fas Havaneres i escolta, tothom que els agrada, i és increïble la quantitat de gent que va escoltar-los.
2: I a veure rom cremat.
1: Ai, també hi havia rom cremat, tu. Ostres, com ho saps?
2: Perquè això és un pack. Quan hi ha Havaneres hi ha el rom. Si no, falta alguna cosa, sí.
1: Ostres, jo sempre he dit, bueno, bé, amb això del rom cremat, esclar, bé, jo he vist la tradició a Galícia, tu saps, allò de la caimada i
2: sí.
1: Tot allò, no? I allò ho fan amb una cassola de fang. Si no m'equivoco, aquí abans també es feia amb una cassola de fang, no? Això
2: del
1: cremat, sí, un olló de fang i vingui, ho graven tot allà, al cabó, i la gent pues anar tirant d'allà una cosa. Bueno, així has vist també Havaneres, tu, aquesta setmana?
2: No, jo no.
1: Bueno, doncs d'aquí una estona tornarem amb el nostre corresponsal a Llançà.
2: Ja tenim en Toni també, no?
1: Sí, però en Toni el tenim allà descocado, saps què vull dir? No, però ara ja parlarem d'aquí, quan tornem parlarem d'alguna altra cosa.
2: Sí.
1: Perquè sí, parlarem d'una altra cosa. Per què? Doncs perquè l'Anabel vol parlar d'una altra cosa. Ja està. tampoc hem de donar gaires més d'això. I ja està. I ara posarem una cançó pels àngels, eh? Allò que, oi, els àngels...

0: el cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Ai, ai, ai, ai. Ara podríem posar-hi allò, música de fondo de... mama, mama, pupa, mama, mama, po, no? Allò, la cançó tonta. Ara hi ha una cosa en aquesta vida que ajunta el sentiment popular al voltant d'una cosa tan maca i estranya com una puta pilota. Ui, no tenia que haver dit pilota. Bueno, és igual. Al voltant d'una pilota, eh? Com deia aquell bon orador, 22 persones perseguint una pilota. És meravellós. Hi ha hagut això que en diuen el futbol, no? Això.
2: Sí, la setmana passada, quan comentaven que potser em quedava sense temes per parlar avui, no, van dir que no, que hi havia la final del Mundial i que ja teníem un tema.
1: Tu, hi ha una cosa, només un dato curiós, eh? La selecció aquesta que en diuen espanyola,
2: sí,
1: el 80% eren del Barça, no?
2: Sí, sí,
1: ai, ai, ai, ai, ai, Déu meu senyor, se m'escapa el riure. Bueno, en fi, va, anem a passos.
2: No, a veure, això no ho pot negar ningú, okay. És una realitat.
1: Ja, sí. Ja, és trist, eh? O sigui,
2: no, mira.
1: Campiones amb escudella, bé, no? Una cosa que m'ha enxucat amb tomata.
2: Doncs bé, el que dèiem, la setmana passada encara no sabíem qui aniria a la final, perquè encara no havien jugat Espanya contra França,
1: sí.
2: Perquè nosaltres fem el programa els dilluns, llavors dimarts va ser Espanya contra França, que ja us imagineu, no?, que hi ha molta població francesa, sobretot a l'estiu.
1: A on?
2: A l'Empordà.
1: Ah, Gavatxo, sí. Ah, no, sí, perdó. Oi, se me'n va el sant, tu, mare de Déu, senyor.
2: Doncs sí, aquest partit el va guanyar Espanya, òbviament, no?, contra una França que té un protagonista que juga al Real Madrid.
1: Ah, vale.
2: No ho sabies?
1: Ah, no, no ho sí. Sabia, jo sé de futbol.
2: Doncs ja, ja ho explico jo perquè tampoc tingui ni idea. Doncs sí, a França tenen l'estrella que es diu Mbappé, a mi em costa molt pronunciar bé el cognom, però juga al Real Madrid.
1: O francès?
2: Sí.
1: Vale, ja està, aquest és el cognom, aquest en francès.
2: Sí, sí. Doncs es veu que aquest li faltava per guanyar el Mundial, no, doncs Espanya el va eliminar.
1: Es foti.
2: Sí, sí.
1: Hauria jugat aquí. Sí, esclar.
2: Bé, de fet, hi ha un jugador de la selecció espanyola, Laporte, que es va nacionalitzar espanyol, però havia nascut a França, llavors a la inversa.
1: Laporte?
2: Sí.
1: Abans n'hi havia un que es deia La Porta, no?
2: No, perquè ell és el president del Barça, no, res a veure.
1: Vale, no, perdona, jo és que ja t'he dit que no hi entenc per res d'aquestes coses.
2: Doncs bé, dimarts van eliminar

0: a França.
1: Sí, passeu bé, au revoir.
0: Sí.
1: Au revoir, au revoir.
0: I...
1: adiós.
0: Va ser un partit complicat, però entretingut, no? D'acord, cap problema. Llavors, diumenge va ser la final.
1: Un moment.
0: Sí.
1: Complicat, però entretingut.
0: Sí, que vol, que no va haver-hi grans incidències.
1: Ah, no, no hi va haver gaires coses.
0: No.
1: Vale.
0: I ja ens n'anem el diumenge, que en aquest partit d'Espanya-Argentina sí que va haver-hi altres temes.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Els Maldives, eren Maldives? Van fer molt de mal.
0: Sí. Però bé, en resum, Espanya es mereixia guanyar de llarg. Per les ocasions de gol, per la feina feta fins a partit rere partit, i perquè comparant la selecció argentina, Espanya era un equip i la selecció argentina era això, una selecció que anaven tots al voltant de Messi, tot girava al voltant d'aquesta figura, com el mateix que li va passar a França, que sí, girava al voltant d'una figura. Doncs Argentina una mica el mateix.
1: O sigui que Messi era el que rebia totes les hòsties.
0: No. De fet, és curiós perquè van treure una estadística del que corrien els jugadors, i Messi era el jugador que més caminava, o sigui, que menys corria en tots els partits.
1: Home, l'edat que té està per córrer, saps?
0: No, però és la seva estratègia, no? Anar mirant les jugades i a la que veia ja l'ocasió ja... fotre el turbo.
1: Oh, sí, per això ha arribat on t'ha arribat, saps? Allò, ei, sóc en Messi, estic forrat de duros, ara sí que en quedareu.
0: Doncs sí, però aquesta estratègia no va servir per la final, no va anar bé, i què va passar? Que aquest partit es va fer etern perquè Espanya intentava, però a Argentina li interessava allargar-ho el màxim possible.
1: Ah.
0: Llavors, què va passar? A part de que era un partit molt llarg, hi havia les pauses d'hidratació, que això és una novetat en el Mundial, i aquestes pauses d'hidratació és un eufemisme, és per, en comptes de dir pausa de publicitat, li diuen pausa d'hidratació.
1: Ah, està bé això.
0: Són les noves normes, que diuen que és perquè begui una mica d'aigua, però en realitat tallen el ritme del partit, no? I aprofiten per posar publicitat entremig.
1: Ah, està bé.
0: D'acord, perquè aquesta edició del Mundial es va fer als Estats Units, la seu de la Super Bowl, i...
1: Jo tenia, perquè esclar, jo no ho miro, no m'agrada,
0: mm-hmm,
1: però tenia un corresponsal, allò, un informador que m'anava dient algunes coses, no? I una de les coses que em va dir, diu, hòstia, ara s'estan cardant allò de bufetades o no sé què, es veu que va haver-hi també una mica de violència, no?
0: Va haver-hi tant gana, sí.
1: Sí, oh, Déu meu senyor.
0: És això que comentaven, hi havia dos estils de joc que sí, pels milers i milers de nens i nenes que estaven mirant allò podien veure quin estil de joc va triomfar, que per sort va guanyar l'estil de joc net.
1: Ah.
0: L'estil d'Espanya, no allà fotent colzes i patades i... però bé, la novetat que comentava jo és que a la mitja part, en comptes de anar-se'n al vestuari, van fer com un concert.
1: Ai, que
0: com
1: maco.
0: A la Super Bowl, és el que comentava, no? Llavors va sortir la Madonna.
1: Vale, o sigui que s'han americanitzat, bueno,
0: 100%.
1: Americanitzat, sí, és veritat, perdó.
0: Va sortir, jo ho explico perquè no ho hagi vist, com en Jules, perquè veieu que la reacció és en directe. Després va sortir cantant Justin Bieber amb una guitarra.
1: Va sortir en Bieber.
0: Sí, dels que va sortir, jo crec que dels que ho va fer millor, més senzill, i li va sortir bé. La Shakira.
1: També va sortir.
0: Va sortir la Shakira. Uns japonesos que no sé si eren... coreans, perdó, no sé si eren K-pop, d'aquests que són grups masculins que hi ha un munt de components,
1: no
0: i costa distingir una cara de l'altra perquè s'assemblen molt.
1: O sigui que són com xinos, però...
0: No, coreans, crec que són coreans.
1: No són grocs.
0: Sí.
1: Són
0: no, grocs. No pel color, sinó porten els pentinats molt semblants, però bé.
1: Ah, bé.
0: Doncs sí, va haver-hi aparicions estel·lars del Ronaldo i el Ronaldinho.
1: Sí.
0: Va ser això, un espectacle, no? Que diuen que a partir d'ara els mundials seran així, amb les pauses d'hidratació i amb els espectacles.
1: Hi ha una cosa que me van informar allò sobre el mateix temps, que també hi va haver-hi un discurs trumpista, potser, una cosa d'aquestes tontes després del partit.
0: Després, bueno, perquè clar, va guanyar Espanya i van fer la repartició, no? L'entrega de premis i de les copes i tot això, i el president dels Estats Units hi era present i ell volia ser el protagonista, volia estar allà a la foto amb els jugadors i tot, sí. Però això no és la primera vegada que ho fa, ja una altra vegada ho va fer, que ell vol sortir sí o sí a la foto.
1: Amb lo maco que era el futbol abans, que sortien tots en cada esterrossada a la cama, que no sé, però no, i veu que això ja no...
0: Ara
1: no s'estila això, ara toca el futbol de pandereta, anem a jugar a futbol. Sí, el McDonald's està avisat per posar la publicitat.
0: Sí, però bé, afortunadament va guanyar el millor. Això ja...
1: El Barça.
0: No.
1: Sí,
0: era un equip amb molts components del Barça, però era un equip.
1: Sí, clar, sí, i tot. Com diuen, la truita de patates són patates, ceba i ous.
0: Sí, no,
1: però la paella també compta, no?
0: Sí, però bé. Doncs això, aquest era l'apunt del dia, amb l'espectacle musical de per mig.
1: Hi va haver-hi allò, focs artificials a base de drons?
0: Sí, de... no sé quin material, però que es fa gràcia perquè abans del partit també en llencen,
1: sí.
0: I fem la gràcia a casa de dir, mira, potser s'intoxiquen amb tant de fum abans de jugar, perquè és que hi ha una fumarada, però deu ser un material específic perquè ningú prengui mal.
1: O sigui que aquest ha sigut un mundial amb espectacle purament americà.
0: Sí.
1: Que maco. Bueno, què hi farem? Els americans són uns experts en espectacles, que és una manera molt maca de llamar l'atenció i distreure-la. Vaig a posar una cançoneta, què et sembla?
0: Molt bé.
1: I després continuem.
0: Canviem de tema.
1: Sí, canviem de tema, tu, perquè escolta...
0: No som futboleros, nosaltres.
1: Aquests picapilotes, jo... Què vols que et digui? Bueno, vaig a... Faré una cançó, allò que sigui... Bis, bis, bis. Aquesta no, aquesta no, aquesta no, aquesta per què no? Ai, no sé. Deixa'm... Ah, mira, doncs aquesta. Has sentit alguna vegada parlar de maniobres orquestrales en l'oscuritat?
0: Ho dubto, no ho sé.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, senyor Déu meu de la vera creu, santíssima, gloriosa i joiosa. Bueno, tinc que trobar allò que feia Pip. Saps, te'n recordes que abans... quan escoltaves la ràdio, depèn de si algú deia alguna paraula.
2: Ah, sí.
1: Pip, saps què vull dir? El que passa que aquí el pip aquest sempre sona després. És una cosa que tinc que trobar el pip aquest, perquè és que no... Saps? Bueno, en fi, escolta, què anava a dir jo?
2: Digues.
1: Tu portes un altre tema també que està envoltat de tota aquella dimensió profunda i misteriosa que viu a sobre de la platja, si més no, durant un temps, no?
2: Exacte. Avui us parlaré de, de les tortugues que nidifiquen a les platges. Que fan niu ara.
1: Que maques que són les tortuguetes.
2: Sí, sí, la temporada és del juny a l'octubre, la sí. temporada que fan els nius. I aquesta informació la té perquè jo estic a l'Associació d'Amics dels Aiguamolls i Patrimoni Natural de l'Empordà, i editen una revista. Normalment la fan online, envien el PDF, però una vegada a l'any la fan en paper.
1: Ah,
2: vale. I es diu El Bruel, i dins d'aquest El Bruel hi ha diferents articles, i la coberta d'aquesta revista és de les tortugues careta. És aquest tipus de tortuga, el nom científic és careta careta. Dues vegades.
1: S'hi han matat, eh? S'hi
2: sí,
1: han matat
2: sí.
1: posant el nom. Sí, sí.
2: Dues vegades, careta amb dues T's en científic. I...
1: Ah, careta.
2: Sí.
1: Ah, en tira cap a l'italià, no?
2: Sí.
1: Careta.
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Doncs són notícia aquestes tortugues perquè s'estan trobant nius a la Costa Brava, d'acord? I això té un motiu, i és per l'augment de la temperatura.
1: Vale.
2: Llavors, és el que comentava abans, ara està a 25-26 graus, doncs aquest augment de temperatura afavoreix la presència de la tortuga careta, que és l'espècie de tortuga més abundant que podem trobar al Mediterrani, sí. d'acord? Què passa? Que aquesta tortuga és molt sensible a les condicions ambientals, i és molt curiós perquè el sexe de les cries depèn de la temperatura de la sorra durant la incubació.
1: Això passa amb els cocodrilos també, si no m'equivoco, si no recordo malament.
2: Doncs no ho sabia. Però es veu que la tortuga, si són temperatures baixes, afavoreixen els mascles.
1: Ah.
2: I si són altes, a les femelles.
1: Un procés de reproducció.
2: Sí, llavors el que passa que com estan augmentant les temperatures estan predominant les femelles últimament.
1: Oh, quina feina, pels pocs mascles que quedin.
2: Sí, i aquest augment de temperatures és tant a l'Atlàntic com a l'est del Mediterrani, d'acord? Això és el que expliquen a l'article. I per exemple a la Costa Brava el 2025 van trobar un màxim de 11 nius.
1: Ah, mira.
2: Però és que el primer, no fa tant, es va trobar el 2023 a la platja Sarriera de Begur. D'aquest niu van néixer 100 tortugues.
1: Ah, maco, sí. És maco veure's a sortir del niu.
2: Jo no ho he vist en directe, he vist algun vídeo o així, però és interessant, no? Després, el 2024 van aparèixer cries a Portbou i Port de la Selva. Ja ens anem al 2025, que hem dit 11 nius a la Costa Brava, i les poblacions eren Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, l'Escala i l'Estartit.
1: Bueno, és una demostració quasi bé palpable de que les temperatures del mar estan pujant.
2: Sí, sí.
1: O sigui, podríem dir que, oi, oh, sí, el canvi del clima ja hi és. Sí, podríem dir que sí.
2: Doncs aquí està demostrat clarament. I què passa amb aquestes tortugues que hem dit del juny a l'octubre, d'acord? En podem veure, però ja hem dit que és a tota la Costa Brava, des de Portbou fins a Sant Feliu de Guíxols se n'han trobat, no? Llavors, què passa si veiem algun rastre a la sorra? El rastre té forma com una marca de roda?
1: Sí.
2: O també podem veure directament una femella sortint de l'aigua per la nit, o cries ja que ja han sortit de l'ou i ja es dirigeixen cap a l'aigua.
1: Sí.
2: Això ho podem veure. Si algú ho veu, doncs tindrà molta sort, però s'han de tenir algunes precaucions, d'acord? La primera, trucar al 112, allà es connecten amb els agents rurals o qui tingui les competències segons el poble. I sobretot, clar, quan trobes aquestes coses, la primera reacció de la gent potser és acostar-se massa, no?
1: Sí, maco, vine que t'ajudo a entrar a l'aigua, pobrissons.
2: Doncs no, s'ha de mantenir la distància, d'acord? Per no espantar-les, bàsicament. Tampoc es pot trepitjar el rastre, que ja hem dit que té forma de marca de roda. Tampoc il·luminar l'animal, si és de nit, que em deien que a vegades podem veure una tortuga sortint de l'aigua. Evitar fer molt de soroll i moviments bruscos.
1: Yeah.
2: Tot el contrari del que faríem, no, si trobéssim un, no, un tresor a la platja, doncs això, mantenir la calma. D'acord? És el mateix també com el que passa amb les estrelles de mar.
1: Sí.
2: Que si les toques es moren, no?
1: Diuen.
2: Doncs això, no tocar. Es pot mirar la distància i està a gaudir d'aquesta forma.
1: Això, no sé si ho tens apuntat aquí, però les tortugues que nidifiquen a la platja, no importa l'espècie, les que nidifiquen a la platja, expliquem per què no es poden tocar ni interferir ni trepitjar les seves petjades ni res per l'estil. La tortuga funciona per un sistema que se'n diu memorització de dades, cosa la qual en ser humà és bastant complicat. Però que les tortugues funcionen així, no? Llavors, el camí que fan per desovar queda registrat en la seva memòria. I el camí que fan les cries quan tornen a l'aigua queda registrat en la seva memòria. Perquè així, el dia que tinguin que fer la mateixa feina que la mare, fan el mateix trajecte que va fer la mare. Si això s'interrompeix, també s'interrompeix l'entrada de dades. Va haver-hi una... Fa poc hi va haver una persona que va anar a la platja i amb un contenidor d'aquests que hi portava moltes tortuguetes va anar a la platja, es va posar al costat de l'aigua i els va deixar anar. Oh, que maco, he fet un gesto que... I li van fotre bronca. Perquè les tortugues no les pots deixar allà. Tenen que sortir del seu niu i anar elles fins a la platja, no? Fins a l'aigua, perquè aquestes tortugues van ser condemnades a no recordar quin era el lloc on tenien que desovar. A vegades els gestos més allò altruistes són els gestos més nefastos per la natura.
2: Exacte, i de fet vaig veure una altra notícia que deien que estaven fent formació els cossos de seguretat i protecció civil per fer-los la formació per saber actuar en aquests casos, no? Però sí, bàsicament són aquests consells bàsics, no? De no interferir.
1: Sí.
2: Encara que faci molta il·lusió, no? Perquè són molt boniques.
1: Aviam, el que té que fer un servei de protecció, per això serveis de protecció i tots aquests agents rurals i tot això, quan passen aquestes coses és simplement assegurar-se de que ningú pugui accedir en el camí de les tortuguetes. Tampoc és gaire complicat, eh?
2: Ja, no.
1: Tot i que, esclar, sempre hi ha coeficient 70 que no ho entén. Això és una cosa que... Espera, ja està.
2: Sí, sí, sí. I en l'article aquest de les tortugues explicava que a Roses hi ha un equip d'ecologia aplicada i canvi global del Centre Tecnològic Beta que es dedica a fer estudis, fa accions de divulgació i té el contacte amb el sector pesquer, turístic i nàutic. I estan estudiant tot aquest moviment perquè clar, des del 2023 s'ha vist que hi ha més nidificació a la Costa Brava.
1: Bueno, ara posaré música, però sí. hi ha una cosa que és molt clara. Qualsevol canvi significatiu en costums té que ser una preocupació notificada pel ser humà. Al cap i a la fi, me sembla que la major part de tot això és culpa de nosaltres mateixos. vols fer-hi. En fi, posarem una que es diu paciència. Ai, paciència.
2: Molt bé.
1: Ai,
2: sí, bo. Sí.
1: Paciència, to, mare de Déu.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Pues sí, sí, paciència, de la Marina. Bueno, què?
2: Doncs això de les tortugues, es veu que a Itàlia també han detectat el mateix patró.
1: Sí.
2: Lleument, però em fa gràcia, no?, que això, que com més alta la temperatura, més femelles.
1: Ja. Bueno, aviam... com explicar-ho? En un concepte de reproducció, els animals als quals normalment són reptils, ja t'he dit que també passa amb els cocodrulos i coses d'aquestes, l'augment de femelles garanteix la reproducció i l'existència de l'espècie. Perquè quan més femelles hi ha més possibilitat de que els pocs machos que hi hagin pues, puguin relacionar-se amb alguna i que aquesta alguna pues, pugui tindre descendència, cosa la qual no fa que disminueixi la quantitat d'espècimens, oi? En canvi, si hi ha molts mascles i poques femelles, llavors, lògicament, no augmenta la població. Si fa molta calor és per una qüestió de supervivència,
2: sí, sí.
1: Vull dir, és així de fàcil, supervivència pura i dura. La natura, per sort, per la natura és molt més intel·ligent, sí, és molt més intel·ligent que el 98,9% dels éssers humans, jo m'incloc, vull dir, cuidao. Llavors els mamífers ho tenen tot molt clar, no? Allà hi ha un forat, vinga, pues ja està. Però els reptils s'ha de tindre en compte, i això tingui en compte tothom que escolti això, porten milers i milers i milers i milers i milers, i diria més, milers d'anys visquent a sobre d'aquest planeta. Han superat cataclismes que nosaltres ni ens podem imaginar. El cocodril, si no m'equivoco, és un animal que té milers d'anys d'existència a la Terra. I quan el veus allà en aquelles basses, quiet, sense moure, i penses, aquest què fa aquí? I aquest...
2: Com Messi, no es mou.
1: Sí, no, però fixa't.
2: Ataca quan?
1: Fixa't, el que ha après en 20.000 anys... que dius, no fot res, però sobreviu, s'engrassos, I dius, amb aquesta bassa... Sí, és una cosa curiosa. Bueno,
2: de fet, al final la conclusió és adaptar-se a morir, no? I això ho fan inconscientment, no? Sí, automàticament es fa la natura.
1: Sí, la natura és així de sàvia.
2: Sí.
1: Per sort, la natura nosaltres no ens té inclosos dintre d'aquest panorama, no?
2: Sí,
1: nosaltres vam baixar de l'arbre i perquè hi va haver-hi algú que va tindre una idea o per pel que fos va inventar alguna cosa, doncs hem anat evolucionant a base de copiar, no? Còpia-pega, no? Però els animals han evolucionat, nosaltres simplement hem anat repetint com fan els monos allò, una cosa fins a arribar a tindre-la per mà. Que maco.
2: Doncs bé, abans comentàvem que Roses hi ha un equip especialitzat per contactar amb el sector pesquer, turístic i nàutic, i en aquesta revista comentada del Bruel també fan una entrevista a un biòleg que es diu Boris Weitzman, no sé si es pronuncia així exactament.
1: Es diu Boris, no?
2: Boris.
1: Boris, vale.
2: Sí, doncs aquest senyor està relacionat amb el projecte Sèpia.
1: Ah.
2: D'acord, aquest projecte fa 10 anys que existeix, i es va iniciar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i és a dir, en aquest projecte col·laboren els biòlegs amb els pescadors artesanals, d'acord? Amb els pescadors. Aquests pescadors que col·laboren recullen els ous que queden enganxats a les seves arts i juntament amb els biòlegs garanteixen que puguin néixer de manera segura per després retornar-los a la badia.
1: Ah, bueno, una bona tasca.
2: Al final no és això de uns contra els altres, els biòlegs o els naturalistes contra els pescadors, no? La idea és col·laborar, no? Perquè clar, els pescadors han de viure, no? del seu ofici, però aquests projectes, no sé, jo crec que són bona notícia.
1: Home, hi ha una dita que fa molt d'anys que es deia, bueno, això ja ve de segles, que deia que el bon pescador és aquell que mai elimina el punt de la seva red. Vull dir, són els que més preocupats estan perquè les espècies no desapareguin.
2: Exacte, perquè si no és fer-se un tret al seu peu, no? Però,
1: sí.
2: Però és això, que el nivell d'avarícia, no? que pot arribar, no? Però un bon pescador ha de saber això.
1: Un bon pescador té molt clar que la mar els hi dona allò que necessiten sempre quan deixin que la mar segueixi la seva caminata. Després hi ha els que estan a dintre del despatx, que, bueno, que aquests són els que només miren la butxaca. Així es va la vida.
2: Doncs es veu que en aquests 10 anys el projecte Sèpia s'han vist resultats positius amb això, tant amb la Sèpia com el calamar també.
1: Bueno, només que sí. La gent hauria de tindre en compte que tota vida afectada dintre del mar és una repercussió a la terra, i a la inversa també.
2: Sí, a mi em va fer una mica de pena dissabte, que quan vaig nedar vaig veure bastant plàstic.
1: Ja, bueno,
2: bastant sí. Plàstic, i també ara que és temporada alta de les barques de, però no de pescadors, les barques de...
1: Sí, que bé que me lo passo.
2: Sí, per passar-s'ho bé, de recreatives, no? Es diu, doncs es veu restes de Posidònia surant, que això vol dir que les han arrencat,
1: yeah.
2: Aquestes barques.
1: Yeah. Saps què passa? Que no és exactament el problema de la gent barbària. El problema és de certs encarregats de l'administració que no fan la seva feina. Si tot administrador fes la seva feina, hi ha lleis que ho regulen perfectament, això. Però és clar, què te voy a decir? Qué bien se está rascándose los huitos, mirando cómo sale el sol. Ja està. Vaig a posar una chanson i passarem directament a aquells 10 minutets meravellosos.
2: Bueno, jo marxaré. Però,
1: ah, sí?
2: Però bé, us recomano que mireu el Bruel, està penjat a la web de l'APNE, a l'USU de la Trejo, perquè és que tenen un nom d'associació una mica llarg. És www.aapne.org, APNE.org.
1: APNE.
2: APNE, com apnea. Però són l'acrònim d'Amics dels Aiguamolls i Patrimoni Natural de l'Empordà, APNE. .org, i si no m'ho pregunteu i ja us passo l'enllaç.
1: Fantàstic. Bueno, Anabel, doncs moltes gràcies com sempre per estar aquí fins a les 10. Ara pues he d'anar a fer el seu, i nosaltres pues continuarem amb aquella meravellosa sintonia de la meva veu.
2: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Ves el tanto a la carretera.
2: Sí.
1: Avisa quan arribis, eh? Vaig a posar una xenja. Mira, parlant de te'n recordes que hi havia allò que deien i encontró a su príncipe actual?
2: Sí.
1: Pues no, aquest parla d'un àngel blau. Àngel blau no... Bueno, en fi.

0: cau de l'àvia, l'avui és el demà del teu ahir.
1: Oi, sí. I ara us deixarem aquells 10 minutets de meravellosa descans de la nostra veu perquè pugueu escoltar música sense interrupció. Fins ara, eh? Bueno, fins ara.

Bueno, tu, ja tornem a ser aquí. Oh, quina meravella, eh? Sí, és la meravella. I ara per què no funciona? Això, apreto. Ara, oh, que bé, que maco que ha sortit això. Aquestes pantalles tan modernes, oi, senyor. Bueno, ja està. Mira, abans hem estat parlant de tortugues. Doncs un dato. Sé que l'altre dia ho vaig comentar i me vaig equivocar, increïble, me vaig equivocar. Vaig dir que hi havia una tortuga que tenia 150 anys, doncs me vaig equivocar. La tortuga Jonathan encara viu tranquil·lament en el jardí de la residència del governador de la illa de Santa Helena, allà al mig de l'Atlàntic. Hola, aquí estem. Té quasi 200 anys de vida. Ha conegut a 31 governadors, a la reina Isabel quan encara era princeseta, va ser testimoni de guerres i va aprendre a prendre-se la vida amb molta calma. O sigui que, ja sabeu, si voleu tindre una vida com la tortuga Jonathan, a poc, piano, piano, mengeu bé, hidrateu-se bé i no tingueu pressa per arribar a l'altre cantó del carrer. Qui tingui pressa, que passi al davant. I quan vosaltres arribeu, que us expliquin com ha anat el viatge, que és lo maco. Anem a posar una chanson. A veure, de... no, aquest no, perquè no sé què. A veure, aquest tampoc, aquest. Ah, doncs mira aquest.

Ja, bueno, Tom, hi ha una cosa que jo sempre m'agrada fer quan tinc que previst portar un convidat o convidada aquí al programa. Sempre solo que quedar amb ell o ella per fer un cafè dies abans, aquell te sentes en una taula, prens un cafè, xerres distendidament i així pues, vas agafant una mica el ritme i el fil del personatge que vindrà aquí a l'emissora, i això també genera una mica més de confiança i tranquil·litat quan venen, ja que el programa, pues, com ja sabeu, és en directe. Llavors el cafè, a mi m'agrada prendre-ho per això, perquè és un bon moment per xerrar amb la gent, no? És allò, moments que es poden ser més íntims que altres, i és així de simple, un moment tranquil. Però, curiosament, això de prendre el cafè, de fer una paradeta a les feines per fer un cafè, va ser instaurat en els anys 40, imagineu-vos, 1940, l'altre dia, per un americà normal que es deia Bill Greinitz, que tenia una fàbrica de corbates. Es veu que la decisió d'aquest home de que la gent parés per fer un cafè no tenia gaire que veure amb el benestar dels seus treballadors. Eren els anys de la Segona Guerra Mundial i els homes estaven al front, allà matant-se uns als altres, com aquell que és tonto. I molt amb els beneficis de l'empresa, doncs, perquè fa al cap de poc temps va comprovar que el ritme de treball millorava considerablement. Oi, si un cafè al dia i vas com un pistó. Avui en dia també hi ha gent que només amb un cafè creu que pot passar tot el matí. Però bueno, aquí no hi entrarem perquè cada un fa allò que vol o creu que és el millor. Al principi aquest home no pagava aquests descansos, eh? Pareu per prendre el cafè, però no us ho pago. En l'any 56 la justícia li ho va obligar a fer això, pagar encara que estiguessin prenent el cafè, ja que, segons deia la sentència, promovia una major eficiència i un major rendiment que beneficiaven a l'empresa. És curiós, antigament, els tribunals funcionaven. En fi, anem a posar una chanson una mica així divertideta.

Ara us explicaré una història curiosa. Curiosa, però és una història molt, molt i molt educativa. Diu que un dia un home va caure per una escala i es va fer molt de mal, tot i els empastos i pocions, el dolor feia patir terriblement. Els seus millors amics, que van saber de l'incident, es van anar a consolar-lo. I un li va dir, va, però això ja no és res, home, ho hauria pogut ser pitjor, L'altre va dir, va, home, va, deixa de queixar-te, després de tot, no t'has trencat res, tu, escolta, queixant. Sí, sí, ja veuràs com molt aviat et posaràs bé, li va dir el tercer. Ja a l'home, com que li fotia tot tan de mal, es va ficar a cridar. Sortiu tots d'aquí, abandoneu aquesta habitació ja mateix, foteu el camp. I llavors li va dir a la seva mare, mare, la pròxima vegada no deixis entrar ningú, a menys que s'hagi caigut alguna vegada des d'una escala. És que a vegades intentant ajudar algú sense voler empitjorem la situació si no hem passat per les mateixes circumstàncies. Com diu l'adagi, no em vinguis a explicar com és el meu camí si mai has caminat amb les meves sabates. Oh, que maco! És una cosa que... Pues això diuen, ah, a veure què trobem, a veure què trobem, a veure què trobem. Aquest? No, aquest. Oh, i aquest. Bueno, aquest, que igual... sí? No, sí? No. Espera, deixa'm buscar. Mira aquest, que maco!

ara una d'aquelles notícies tan curioses. Els especialistes porten temps avisant que la obesitat és un dels grans problemes de salut del segle XXI. Per qui no ho sàpiga, l'obesitat és estar gras com un teixó. Dit amb paraules fines. I que afecta a un alt percentatge de la població. Per això demanen que es consideri l'obesitat una malaltia crònica per les múltiples patologies que hi van associades. A més, adverteixen que si aquesta situació no reverteix, en el 2030 més de 27 milions d'espanyols patiran un excés de pes, o sigui, seran grassos, per dir-ho suaument. És maco, no?, demanar això. O sigui, demanen que s'ha de mirar. Però, escolteu, aviam, aneu al punt on el problema s'origina. El menjar basura, el menjar ultraprocessat, el menjar ràpid, les begudes superensucrades per generar addicció. Tots aquests components que conformen la patologia ciutadana de menjar porqueries i menjar coses que, o que bones que són. No es procura tornar al temps que en deien de la dieta mediterrània, perquè evidentment la pobra dieta mediterrània ha sigut substituïda per llaminadures addictives. Per tant, sí, els metges poden demanar que es declari una malaltia crònica. Sí, què vols fer-hi? En vez de dir, senyora i senyor, s'hauria de prohibir tota aquesta comercialització de productes nocius per la salut. Però el negoci és el negoci. La pela és la pela. Us ho dic jo, que era un tipus bastant gordo, i m'encantava tota aquesta cosa de processats, ultraprocessats, fregits i begudes de dolces i totes aquestes coses, sí. I us diré una cosa, us ho dic per experiència, ho acabareu pagant. Sí, que ho acabareu pagant. La vostra salut es ressentirà. I al final, com que no sabreu posar-hi fi, doncs acabareu com molts han acabat. I ja està, ja sabeu, A sota terra tots són iguals. Ossos, sobre ossos. Que queda maca aquesta frase.

Ho he dit l'ONU, Organització de les Nacions Unides. Que maco queda això, eh? Bé, a la quinta assemblea d'aquests, per al mitjà ambient, els representants de 175 països, entre els que normal s'hi trobava el nostre, aquest país, van aprovar a posar en marxa el primer tractat internacional vinculant per eliminar la contaminació, per plàstic. Ha, ha, ha. En fi, és el compromís global més important des de l'acord de París, va dir un tal Inger Andersen, que és el director del programa de Nacions Unides pel Medi Ambient. A partir d'ara, un comitè intergovernamental elaborarà un pla per reduir l'impacte del plàstic en tot el seu segle de vida. Mireu, hi ha una antiga dita que diu que tots aquells que fan propostes des d'un punt de govern, el primer que fan després és crear una comissió. I dintre d'aquesta comissió els anys s'hi van morint. Això sí, la comissió pues, va fent. Oi, sí, no, hi ha una comissió, sí, esclar, però sí, no, és que la comissió. Per tant, estimades i estimats, hi ha moltes coses que senteu-vos a la vora de la ribera i veureu amb el temps passar el cadàver del vostre enemic. I és un adagi molt, molt antic. Em sembla que ho va dir un general japonès. No recordo qui, però bueno, és igual. Posarem música, que és el que nosaltres més ens enganxem.

Bueno. Ai, quines coses. Vosaltres haureu sentit a parlar o haureu vist alguna vegada el que és un tauró, no? Tiburon, ui. Taurons hi ha molts tipus i tiburons també. Tot i que és el mateix, podríem dir que, bueno, en definitiva depèn si té potes o té aletes, Però ara parlarem dels tiburons que tenen aletes. Les aletes, doncs, hi ha països, civilitzacions, que la seva cultura culinària, doncs, fa que es mengin les aletes d'aquests pobres animals, els tiburons. I us diré una cosa, els apesquen o s'hi tallen les aletes i els foten al mar. Lògicament, el tiburó cau fins al fondo perquè no pot nedar i allà s'ofega. És una cosa meravellosa que la majoria de gent no sap, però que ho sapigueu per veure si us retorceixen les entranyes. Doncs dintre de tota aquesta virgueria, tota aquesta virgueria i massacre, us diré una coseta, i això ho va dir el Fons Internacional pel Benestar Animal. Espanya és el segon país importador de carn de tiburó. Només té per davant Itàlia. Però, a més, és el major, Espanya, clar, és el major exportador d'aletes de tauró de la Unió Europea. 51.595 tonelades que van a parar cada any als països del sud-est asiàtic. No sé si els en maten o no els en maten, però creieu-me que sí que ho promouen. És trist, sí. És salvatge? Sí. No hauria de ser. Hauria de ser. Però, exacte, doncs ja ho està. Ja ho sabeu, Així es funciona el món. I així us ho fan creure. No hi ha pas gaire més volta de fulla en tot això. Va, vaig a posar una cançó d'aquestes que dius, ai, cuida tu, almenys me poso una cançó. Ma. Si ho trobo, però és que sempre la perdo, no sé per què. On estàs, que t'he vist abans? Pues ja no la veig. Ah, sí, 8, no.

Bueno, com ja sabeu, doncs aquest és un meravellós programa en directe on també, com sempre diem, tenim col·laboradors que no estan en aquest nou programa, però des dels seus punts allà on estan també els agrada col·laborar o aportar el seu granet de sorra. Mireu, una d'elles es diu Imma, i ens envia un dato molt curiós. Avui és 20 de juliol i diu: el 20 de juliol es celebra el dia del amic. Ai, amic meu, i això se celebra gràcies a l'argentí Enric Ernesto Fabraro Fabraro, sí, que va considerar que l'arribada de l'home a la Lluna en el 69 va ser un símbol de fraternitat i unió de tota la humanitat. Doncs ja ho sabeu, gràcies a la Imma, vosaltres avui sabeu que un és el dia de l'amistat o de l'amic i que l'origen, doncs, és aquest. Vam anar a la Lluna. Ai, que maco. La Lluna, sempre està la Lluna present en moltes coses. Una chanson per celebrar. I recordeu, si us estimeu, feu saber a la persona que estimeu que el estimeu. Una manyaga, una carícia, una paraula tendra, un petó, és igual. El que importa és que sàpiga que l'estimeu. Que després us estimi o no, no és pas el que busqueu. Però si succeeix, fantàstic. Que tingueu una meravellosa i molt, molt bona nit.

0: ja sóc aquí.
1: 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1. And now for my next number.
2: DJ S.
1: I'd like to return to

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, per començar la història de la música dance, ens anirem a Anglaterra i des d'allà ens arriba una formació que s'anomena Level 42, Level 42, i que ens portaran la seva història, la seva música Hot Dance 80. I després farem un repàs dels èxits que sonaven a les pistes de bany als anys 70, 80 i 90. Level 42 es va formar el 1979 com a banda que funcionava al jazz i al funk. En principi, la banda va firmar per una petita companyia discogràfica independent, Elite Records. Poc després varen llançar el senzill Love Meeting Love a Elite Records, la qual cosa va cridar l'atenció de Polydor Records i varen firmar per aquesta discogràfica.

El 1981 llancen el tema Love Games, que aconsegueix situar-se dintre del top 40 a les ràdios locals. Mercès a aquest single graven el seu primer àlbum debut, anomenat de la mateixa manera que la cançó, i així aconsegueixen un gran èxit a tota Europa.

del 1986 apareixen dues produccions noves. Per un costat, el disc en viu Physical Presence i el disc gravat estudi Wall Machine. Aquest últim aconsegueix posicionar-se en les llistes de preferència amb el senzill Something About You i Leaving Me Now.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Sí, ja sé que això no és música dance, però funcionava a les pistes de ball i funcionava sobretot moltíssim a les FMs. Sabeu de qui estem parlant? Alan Parsons. I és que va néixer el 20 de desembre del 1948. I el dia de Nadal, sabeu qui va néixer?

0: I és que sempre recordem a la gent quan ja és mort i fem un repàs especial a la seva música, a les seves produccions. Avui m'ha fet gràcia, doncs, al veure el calendari, doncs, veure que el 20 de desembre va néixer Alan Parsons i el 25 de desembre la Annie Lennox. I entrem de ple, amb l'Italo Dance, amb Qual Idea. Una cançó del Pino D'Angio que es va editar el 1978.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

Idea. Una cançó de finals dels 70, començaments dels 80, amb el Pino Danjo. Anem a escoltar una cançó que vàrem acabar avorrint a les pistes de ball, i és que els discjòqueis la punxaven 3 i 4 vegades per sessió.

I de la música de Baltimore a Tarzambó i anem a escoltar una cançó que s'anomena The Battle, l'ampolla. Aquesta és una formació que es dedicava a fer temes pop. Un dels seus fundadors va morir d'un tumor cerebral el 1998. S'anomenen The Christians perquè tres dels components s'anomenen

la darrera setmana del mes sempre us punxem un megamix. I hem aprofitat que a finals d'any, al desembre, la discogràfica Blanco i Negro ha editat I Love Mixes, els volums 6, 7 i 8. I el 8 hi ha el Hot Dance, que nosaltres li vàrem afegir el 80 i la portada del disc. Un megamix que va fer en el seu moment

si us poso això, segur que no sabeu què és de la Lolita Holloway. S'anomena Salt Old Midley. Ara, si us poso això, segur que sí que sabeu qui és, eh? Que sí?

Hot Dance 80 i això és Rapo Clapo. Hem escoltat la versió que va fer el Toni Aguilar, el locutor dels 40 principals, que també quan fan el Festival d'Eurovisió també està per allà per Televisió Espanyola. I la versió original de Joey Batán. Ara anem a escoltar un rap que es va agafar una versió sobre un tema musical funky.

I si hem comentat que aquesta cançó, els rappers de Light, està basada al rap sobre un tema de Chic, Good Times, anem a soltar el Good Times.

I acabem avui amb Soft Cell. Una forta encaixada de qui usem, mare de Déu. Com es nota que aquestes festes es menja i es veu massa. Una forta encaixada de qui us acompanyem sempre des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show i aquí dirigint, editant i presentant Hot Dance 80.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: La màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú, la màgia la tiene tú.